0: Notícies en xarxa. Els vols de Girona-Palma d'aquest estiu han tingut una ocupació mitjana del 80%. Aquesta ruta s'ha recuperat més de 10 anys després i des de la Diputació volen que la companyia la mantingui l'any que ve. Girona, Núria Peraire.
1: Els últims vols de Girona-Palma van ser l'any 2015. La ruta s'ha recuperat aquest estiu amb Air Nostrum durant el juliol i l'agost, amb dos vols setmanals i amb un total de 2.300 seients, segons dades de la Diputació. Hi ha hagut una ocupació mitjana del 80%. El president Miquel Noguent fa una bona valoració i espera que l'any que ve pugui repetir-se i ampliar-se.
2: En fem una valoració molt positiva perquè una ocupació del 80% en un vol només de dos mesos o gairebé dos mesos, per tant, és una bona notícia, no? Esperem que sí, esperem que podem allargar els mesos. Això ho estem parlant, però és una voluntat, però no hi ha res concretat.
1: Una altra ruta nova aquest estiu ha estat la que uneix Girona amb Luxemburg, operada per Luxair. Durant tres mesos, de juny a agost, ha ofert gairebé 4.000 places i ha tingut un 88% d'ocupació, pel que des de la Diputació també tenen la voluntat que la ruta es pugui repetir l'estiu que ve. En el que portem d'any, el conjunt de l'aeroport de Girona ha tingut un 4% més de vols, però un 5% menys de passatgers.
3: Agència Catalana de Notícies.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Rodona, fresca, gustosa, carnosa, sucosa, dolça, vermella...
4: Vine a la Festa de la Cirera i gaudeix de les millors cireres i activitats culturals per tots els gustos.
3: Segueix-nos a Facebook i Instagram, @cireraSCC.

0: La batalla de l'Ebre és un dels episodis més sagnants i capdals de la Guerra Civil Espanyola. En ella hi van perdre la vida entre 15.000 i 30.000 persones, moltes d'elles molt joves. L'últim intent de la República per capgirar la guerra va ser un fracàs. Entre el 25 de juliol de 1938 i el 16 de novembre d'aquell any, els camps de Tarragona i Lleida van albergar trinxeres, camps militars i canons. La terra ja no era per la collita, era per sembrar-hi la mort. Després de mig any de carnissats combats, les tropes republicanes que havien intentat recuperar terreny als franquistes han de fer-se enrere davant la superioritat dels sollevats. La retirada suposarà la desfeta de la resistència a Catalunya i, en conseqüència, de la República. Entre Mequinensa i Amposta, encara avui s'hi troben les restes de milers de soldats morts en aquella cruenta batalla. Noms que la terra de tant en tant treu a la llum i d'altres que perduren com un mal que no s'oblida en el cor de les famílies, aquells que consten com desapareguts, dels quals no se'n sap ben bé el destí, però que mai no van tornar a casa. Avui viatgem fins a un dels episodis més dolorosos de la nostra història recent. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 4. Sense esperança. La batalla de l'Ebre.

0: on les tropes franquistes amenacen de continuar avançant contra la República. D'aquí a poques hores començarà un dels episodis més sagnants de la Guerra Civil Espanyola, una lluita a la desesperada per aturar el feixisme que s'allargarà 115 dies i que ha esdevingut un dels episodis que més han marcat la memòria col·lectiva del país. Una batalla que, com ens explica Cinta Farnós, directora del COMEVE, va ser una de les més cruentes.
1: La batalla de l'Ebre és l'enfrontament més llarg de la Guerra Civil Espanyola. Ja és de les últimes batalles, de les més cruentes. Estem parlant de 115 dies d'un front gairebé estàtic dins un territori molt petit, amb un front durant 4 mesos allà estàtic, movent-se doncs, amb molt poca distància i, per tant, en uns enfrontaments duríssims. No va determinar, diguéssim, el resultat del conflicte en si, però sí que va ser un punt d'inflexió important.
0: Al capítol anterior de Miralls de Memòria vam parlar de com els fets de maig havien canviat l'organització del front republicà. Fins aleshores, la República no comptava amb prou soldats per fer front als embats franquistes. Les milícies populars, normalment formades per grups de persones d'una mateixa afiliació política, eren la punta de llança de la resistència republicana. Això generava una desorganització militar que, amb el comandament únic imposat pel govern republicà a partir dels fets de maig, es mirarà de resoldre. Durant mesos es van endegar formacions militars i es va mirar de millorar les tècniques de combat de les tropes republicanes, però també es van apartar les dones de la primera línia del front i se les va relegar a tasques de suport mèdic o logístic, entre d'altres. D'altra banda, es va desmuntar les milícies al front i se les va integrar dins de l'estructura militar convencional.

0: Però els intents per canviar el signe de la guerra no donaven resultats. Recordem que, tot i que en molts casos la superioritat numèrica estava de la banda republicana, Franco comptava amb el suport dels bombardejos aeris i navals de nazis i italians. Fins a la primera meitat de 1938, el front més proper a Catalunya estava a l'Aragó. Allà hi combatien molts catalans i catalanes, però també persones vingudes d'arreu del món per lluitar contra el feixisme. Tot i que sovint ens hi referim com a brigadistes internacionals, Jordi Martí Rueda, expert a la Guerra Civil, ens matisa aquest terme.
1: Hauríem de parlar de voluntaris internacionals. Venen de països estrangers durant la Guerra Civil a lluitar contra els colpistes, predominantment de classe treballadora, per bé que també hi ha intel·lectuals, també hi ha estudiants, escriptors, professionals liberals, però en un percentatge alt és gent de classe treballadora, i la majoria d'ells s'acaben integrant en una organització, en un cos que es diu Brigades Internacionals, però no tots. Per això he fet aquest matís de parlar de voluntaris internacionals, antifeixistes. Altres ho fan, sobretot al començament de la guerra, en les milícies antifeixistes.
0: Tant milicians internacionals com brigadistes vinguts d'arreu del món tenen en comú la mateixa cosa, la voluntat d'acabar amb el feixisme. Espanya és una república democràtica que combat un cop d'estat militar en un context en què els feixismes van a l'alça. Però l'Europa democràtica mira cap a una altra banda. Té por que involucrar-se a la guerra d'Espanya acabi fent esclatar un conflicte més gran contra l'Alemanya nazi o l'Itàlia feixista. Davant la passivitat dels seus governs, milers de persones sortiran dels seus països cap a Espanya. Moltes d'elles vindran a través dels partits i sindicats d'esquerres dels seus respectius països, especialment els comunistes. Altres es polititzaran quan arribin a terres espanyoles.
1: La majoria són gent molt polititzada. Amb un matís, quan parlem de brigadistes, normalment acostumem a pensar en els soldats, en els homes que venen, agafen les armes i lluiten al front com a soldats. Dins d'aquest esforç de guerra voluntari, també hi ha personal mèdic. I dintre del personal mèdic, format per metges, infermeres, conductors d'ambulàncies, tècnics de laboratori, aquí, que la majoria doncs, ja són gent amb una que ja no són de classe treballadora, aquí predomina més l'esperit humanista, més que humanitari, més que la politització. Aquí el que succeeix és que es polititzen aquí, durant la Guerra Civil.
0: Però més enllà de l'ajuda de voluntaris internacionals, la república estava pràcticament sola contra el feixisme. Des de l'aixecament militar, el 1936, les potències europees van signar un pacte de no intervenció a Espanya. Aquest document havia de servir per evitar que les tensions que hi havia al continent entre els estats democràtics i aquells sota control feixista i nazi escalessin fins a esclatar en una nova guerra mundial. Però el pacte va ser reiteradament incomplert, especialment per les forces feixistes, que van enviar ajut militar i tropes a Espanya, però també per part de la URSS, que volia influir en la política republicana. En canvi, tot i les grans manifestacions massives a França i Gran Bretanya, en què es demanava als seus governs defensar la república, aquests països

0: No hi van intervenir, ni tampoc no van impedir que Franco obtingués ajut de Hitler i Mussolini.
1: L'exèrcit franquista tenia uns aliats que des dels països europeus doncs, feia por enfrontar-se amb ells per no entrar en guerra amb ells, però també estem parlant de que hi havia comunistes, que també era una cosa que els atemoria molt. Llavors, el seu posicionament de no intervenció ni en un bando ni a l'altre era per a mantenir aquesta distància, per no deixar entrar el comunisme, però també per no entrar en guerra, no?, amb el nazisme que vindria després.
2: En aquell moment, Gran Bretanya, malgrat que és un país democràtic, té dubtes sobre quin paper ha de jugar en els futurs equilibris d'Europa. Es veu venir, bueno, ja s'estan dibuixant dos eixos molt diferenciats, democràcia o món liberal contra nazisme-feixisme, i Gran Bretanya, malgrat que és un país democràtic, mira amb molt de temor cap a l'Alemanya nazi. A més, el color polític de la República en els primers mesos de guerra desagrada a un país com la Gran Bretanya. França tenia un acord d'un pacte d'ajuda mútua amb la República Espanyola, pel qual si un dels dos era agredit, l'altre l'havia d'ajudar, pacte que no compleix. És un país que està tocant a països del bàndol feixista, com si té por de la proximitat d'aquest adversari.
0: La farsa del comitè de no intervenció havia estat un cop fort contra la República i el govern de Juan Negrín volia capgirar la situació. Una de les formes era fer veure que la República podia fer caure el feixisme per si sola i encoratjar així les democràcies liberals a fer el mateix a Espanya i la resta de països amb presència feixista. L'altra forma era guanyar temps, allargar la guerra i esperar que l'inevitable conflicte europeu esclatés per rebre així aquell suport internacional tan esperat.

0: És en aquest context que l'exèrcit de Franco el 1938, després de l'ofensiva d'Aragó, aconsegueix fer retrocedir el front fins a Lleida i ocupa la ciutat. L'exèrcit republicà ha sofert moltes baixes i tot fa pensar que Barcelona és el següent objectiu del bàndol sollevat, però Franco decideix avançar pel Maestrat, a Castelló, i aïllar Catalunya de la resta del territori republicà. La caiguda de la capital catalana hauria sigut una estocada definitiva a la resistència republicana, però Franco decideix acabar amb tota l'oposició abans que posar punt i final a la guerra. Per això fa avançar les seves tropes cap a València, des d'on entra bona part de l'ajuda militar i humanitària cap a Madrid, que encara resisteix l'embat franquista. Davant d'aquesta situació, la República pren una decisió desesperada: mobilitzar la gran majoria de la població catalana per atacar des de l'Ebre les posicions franquistes, mirant de fer retrocedir les tropes que assetjaven València. Entre els soldats mobilitzats n'hi ha de molt joves. Aquesta va ser la coneguda com Lleva del Biberó.
1: Catalunya està aïllada, llavors s'ha de fer una reorganització dels recursos i comencem doncs, a l'abril del 38 ja es criden les lleves més joves i les més grans. Estem parlant de joves de 16-18 anys, la Lleva del Biberó, i després hi ha de persones amb càrregues familiars.
2: L'adolescència els va arribar amb un fusell a les mans. La imposició d'anar a la guerra lluitant contra del bàndol nacional els va conduir a la pèrdua de la poca innocència que els podia quedar dins d'un context de guerra. Viatgem a través dels miralls de memòria per ficar-nos a la pell dels joves inexperts que s'instruïen abans d'anar al front.

0: va, amunt, que tenim pressa.
1: Tu també t'ha arribat la carta, no?
2: Sí, però ja feia temps que volia venir.
1: Volies anar a la guerra?
2: Clar. Qui no voldria estar entre fusells matant l'enemic?
1: Ja. I no trobes a faltar la gent de casa?
2: Sí, però ja tenim edat de guerra. Jo en tinc 16. I tu?
1: 17. I no et sap greu per la noia amb qui estàs festejant?
2: Ella també ha de fer feines de dones. Estarà ocupada. No em negaré que preferiria estar amb ella, però tots tenim un paper aquí.
1: Suposo.
2: No et veig gaire segur d'això.
3: A baix, que ja m'he arribat.
2: Per fi, ja tardava.
1: S'ha considerat el meu problema de visió?
3: Ah, no veus bé? Tenim ulleres de soldats que pots utilitzar.
1: Però aquells soldats no els necessiten.
2: Aquells soldats ja estan morts. Recordes on estem?
3: A veure, algú ha agafat mai un fusell? D'acord. Pas número 1, la col·locació. Mà dreta dispara, mà esquerra agafa el coll del fusell.
2: Va, home, això és molt senzill.
1: No ho he acabat d'entendre.
2: Com no ho pots entendre? Has de saber com matar l'enemic.
1: T'es segur que vols matar?
2: Clar, tu no?
1: Sí, sí, vull.
3: Pas número 2. Disparar i baixar a terra. Heu de saber esquivar les bales.
2: Què tens por?
1: Jo? Por? No. És que m'ha espantat això de les bales.
2: Nen, això és la guerra. Dispares i et disparen, esquives i mates. Lluites i guanyes.

0: Durant els dies previs a la Batalla de l'Ebre, l'exèrcit republicà comandat pel general Vicente Rojo va mobilitzar bona part de la població civil cap a la riba esquerra del riu, controlada per l'exèrcit republicà. Fins a 30.000 nois de prop de 18 anys arribaven al front. Sense gaire entrenament i amb poca experiència, molts joves que arribaven a l'Ebre vivien, sense saber-ho, els seus últims mesos de vida. Fem una pausa aquí per escoltar l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat. Té una pregunta sobre la presència de joves al front.
1: Que els combatents de la Lleva del Biberó fos gent molt jove i sense experiència dificultava la defensa de la República?
2: Estem parlant efectivament de joves molt joves. És veritat que també part d'ells, alguns ja estaven com a voluntaris aquí al front, però sí que els joves doncs venen completament no innocents, però sí uns joves completament inexperts. I de fet això també és lo que passarà després, doncs, que hi ha molts d'aquests joves que van desaparèixer i no van ser pares, no tenen gairebé família directa ja, perquè eren molt joves, i per tant això també ens complica ara també a l'hora de poder-los identificar.

0: tornem a Vinebre, on érem al principi del podcast. És el capvespre i les tropes preparen les armes i esperen amb impaciència l'ordre d'atac. L'altra riba del riu està vigilada pel cos de l'exèrcit del Marroc, una divisió de les forces franquistes dirigides pel general Yagüe. Res no fa pensar entre els sollevats que en poques hores entraran en combat amb soldats republicans. De fet, creuar l'Ebre sembla una maniobra gairebé suïcida. La matinada del 25 de juliol de 1938 arriba l'ordre d'atac. Milers de soldats creuaran el riu nedant, amb barques o ponts improvisats, camuflant-se en aquella nit sense lluna.
1: La violència, la por i la innocència s'entrellacen al front de l'Ebre, deixant al seu pas un munt d'ànimes joves desesperançades. Revivim la tensió dels moments abans d'obrir foc i donar pas a la sang.
2: Soldat, empeny la barca i puja. Va, espavila.
3: Sí, senyor.
2: Què, company, fas mala cara?
3: Estic concentrat en remar.
2: Si tu dius. Soldats, ens apropem a terra ferma. Comptem amb el factor sorpresa, així que avanceu amb sigil i arraseu amb l'enemic. Enviem cada maleïda ànima nacional a l'infern aquesta nit.
4: Has sentit, Benito? Avui es farà justícia. Pel meu pare, que en pau descansi, que avui comencem a guanyar la guerra.
3: Sí. Tant de bo sigui així.
2: Xxxt, concentració. Ja hi som. Agafeu les armes i parells. Ara, dispareu!
5: Ajuda! Ah, sisplau! Joaquim!
6: Benito, va!
5: M'ha donat, Joaquim!
6: No, Benito! Benito!
2: Avila, soldat! No et pots quedar aquí! Ei, afanyat!
7: M'estàs escoltant, soldat! Ja no podem fer res! Deixa'l!
8: Benito!
7: Et pensaves que era una guerra?
8: Benito, tenia raó!

0: l'atac serà una sorpresa que farà recular les tropes franquistes fins a arribar a Gandesa. Però la capital de la Terra Alta està molt ben protegida i les tropes republicanes no aconseguiran conquerir-la.
1: Sabien que podia passar i ells ja estaven posicionats, però no s'esperaven. Va haver un efecte sorpresa important. I, de fet, durant les primeres hores, el primer dia, van enviar moltes tropes nacionals cap aquí perquè els agafava una mica doncs, amb recursos justos.
2: Els brigadistes internacionals participen ja des del primer moment a la batalla de l'Ebre, tenen el mateix paper que altres forces operatives republicanes, que és intentar prendre Gandesa, que és la primera població que no aconsegueixen conquerir, i després defensar Gandesa i defensar Corbera i defensar la Serra de Pàndols i de Cavalls a mesura que l'exèrcit franquista contraataca.
0: De fet, durant 3 dies, les tropes republicanes han aconseguit recuperar 800 quilòmetres quadrats i les tropes franquistes s'han vist superades. Però aviat arribaran reforços des de València i, sobretot, aviació nazi. Els bombardejos seran constants i s'intentaran destruir els ponts sobre l'Ebre que serveixen per avituallar l'exèrcit republicà. Però la tasca dels pontoners, els constructors de ponts, serà incansable i permetrà que les dues lleres del riu estiguin unides pràcticament en tot moment.
1: A partir d'aquí, a partir de la primera setmana de front, doncs, l'exèrcit republicà ja agafa una posició molt més defensiva i són les ofensives franquistes les que fan moure el front, que n'hi ha unes quantes al voltant. Doncs. Hi ha diversos intents de trencar aquests quilòmetres que els republicans han conquistat i ho fan amb 6 o 7 contraofensives.
0: A partir d'aquí arrenca un període llarg i dur al front. Metre a metre, les tropes franquistes miren de recuperar el terreny perdut i els republicans defensen cada pam com si fos l'últim. El terreny és dur i les provisions són escasses i la moral cada cop està més tocada. La Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Riviera Baixa, té una pregunta sobre la vida a les trinxeres.
3: Quines eren les condicions al front?
1: Doncs duríssima, i a més estem parlant de la batalla de l'Ebre, per exemple, que és un lloc que orogràficament és dur. A la Serra de Cavalls i Pàndols són llocs muntanyosos, rocosos, amb molt poca protecció, fins i tot amb moltes dificultats per a construir trinxeres. I després és un lloc que a l'estiu feia molta, molta calor, molt poc abastiment d'aigua, de fonts naturals, i a l'hivern és molt fred. El dia a dia a la trinxera era dur perquè no estaves sempre lluitant, però sí que la vida la feies a la trinxera. Dormir, descansar, escriure cartes.
0: Durant gairebé 4 mesos, la batalla de l'Ebre va servir per contenir les tropes franquistes, però els recursos eren cada cop més escassos al bàndol republicà, mentre que els sollevats en tenien més per mantenir les seves tropes.
1: L'abastiment dels subministraments d'alimentació i d'armament també era molt més fluid, no tenien problemes. L'alimentació d'un bàndol i de l'altre era molt diferent. Mentre el bàndol republicà hi havia molt poc menjar i havien de compartir les llaunes, etc. I el pa, doncs, bueno, podien arribar els aliments doncs, cada dia o cada 2 dies. A l'altre bàndol era molt més fluid i això canviava molt també la vida d'uns i dels altres.
0: La moral estava cada cop més tocada. Els bombardejos sobre posicions republicanes eren constants i l'armament no sempre funcionava com ho hauria de fer. Els combats, a més, eren constants. L'èxtasi de conquerir un turó al matí s'esveia a la tarda quan havien de retirar-se davant el contraatac feixista.
1: Hem de tindre en compte la desigualtat amb l'armament. L'aviació nacional va ser... Els bombardejos amb l'aviació nacional van ser tremendos damunt del front. L'exèrcit republicà va tardar uns quants dies a tindre aviació, que també ho va patir molt. L'armament era molt més antiquat. Van tindre molts més problemes amb això.
0: Metre a metre, dia a dia, la línia de front retrocedia. La República comptava les hores, esperant un miracle que no arribava. A Catalunya la guerra començava a donar-se per perduda.

0: temint que l'heroica resistència republicana no fos suficient per despertar la solidaritat franco-britànica, el president del govern, Juan Negrín, pren una decisió que té com a objectiu fer que l'Europa democràtica intervingui a Espanya, retirar del front les brigades internacionals.
1: Ho fa amb la intenció que Franco faci el mateix amb els seus internacionals, fonamentalment amb la Legió Còndor alemanya i amb el Corpi di Truppe Volontarie de Mussolini, no? Que són uns contingents que tenen un pes específic molt important dins de l'exèrcit franquista i, per tant, la intenció de la República és eliminar aquests elements internacionals del tauler i, per tant, equilibrar la balança. Clar, és una decisió que causa un gran impacte a nivell internacional, però que Franco no secunda. Els alemanys i els italians que lluiten al bàndol de Franco continuaran aquí.
0: Si bé els brigadistes internacionals havien estat decisius a l'inici de la guerra, per exemple, sent clau a la defensa de Madrid, el 1938 ja no tenien tant de pes. De fet, la seva marxa no es notarà només al front, sinó també a la segona línia de combat, als hospitals de campanya on s'atenien els ferits de guerra.
1: Tenim desenes de punts sanitaris escampats per la Terra Alta, sobretot, i també per la Ribera d'Ebre, associats directament a aquestes unitats internacionals. S'improvisen hospitals dins de túnels ferroviaris, s'improvisen hospitals a sota de coves, a la intempèrie, en granges, en masies, en llocs que no es tenen les condicions per funcionar com a hospitals, s'habiliten hospitals perquè estan a prop de la línia de foc i els ferits cal atendre'ls el més aviat possible.
0: Uns hospitals de campanya per on acabarien passant milers de ferits de diferents consideracions. Aquests hospitals s'hi curaran ferides de bala i també de metralla, s'atendran malalties o es faran amputacions. Tot en un context de guerra constant. De fet, l'experiència del front durant la Guerra Civil serà exemple per futurs conflictes.
1: Tenim aquí uns professionals que arriben, a més, sense un manual d'instruccions sobre com s'ha de treballar en medicina de guerra, i que el generen sobre la marxa, no? No només els internacionals, això és un mèrit de tot el personal mèdic i tot el personal sanitari que treballa aquí i del qual participen també metges catalans. Ells ho creen, van sobre la marxa, van ideant solucions i van ideant tot un sistema sanitari que, de fet, acabarà sent model per als exèrcits aliats durant la Segona Guerra Mundial.
0: La marxa dels brigadistes deixarà també un buit en aquests serveis sanitaris. Així i tot, molts dels internacionals que havien arribat a Catalunya per convicció política s'hi acabaran quedant. Altres, els que puguin, marxaran als seus països d'origen. La Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa, té una pregunta sobre el retorn dels brigadistes.
2: Com va ser la rebuda dels brigadistes internacionals als seus països?
1: Depèn del país, però, per exemple, als Estats Units, que és un cas molt conegut, són perseguits per haver ajudat a la República. I, de fet, allà, el govern de la Casa Blanca crea una etiqueta per designar aquestes persones que és antifeixistes prematurs. És a dir, se'ls considera antifeixistes abans que toqués ser antifeixistes, no? I se'ls hi posa molts obstacles per trobar feina, hi ha empresonaments, hi ha persecució. Passa que hi ha una sèrie de persones que no poden marxar inicialment, que són aquells que provenen de països que estan sota règims feixistes, austríacs, o que simpatitzen amb el feixisme, europeus de l'est, alemanys, italians, txecoslovacs, i també molts llatinoamericans que no han pogut tramitar la tornada. Aquesta gent continua a Catalunya, allotjats en diversos pobles del nord de Catalunya, mentre la guerra va avançant.

0: El front de l'Ebre resistirà encara dos mesos més, fins al novembre de 1938. A partir d'aquí, les tropes republicanes tornaran a ubicar-se a l'altra riba de l'Ebre i moltes persones començaran a emprendre la retirada. Les següents setmanes estaran marcades per la intensificació dels bombardejos de l'aviació nazi i feixista sobre ciutats catalanes. Tarragona, Vic, Manresa, Sitges, Vilafranca, Igualada, Badalona, Tàrrega o Reus, entre d'altres. Barcelona patirà bombardejos constants, però a les Terres de l'Ebre, amb l'avenç franquista, l'ensordidor soroll de les bombes donarà pas al silenci de l'oblit. Els cossos de milers de persones seran enterrats en fosses comunes o seran engolits per la pròpia natura.
1: La retirada va ser molt ràpida d'aquests punts de front, llavors els propis companys, els propis soldats no podien enterrar normalment, no podien emportar-se els cossos d'allà, sinó que els enterraven a les mateixes trinxeres i els tapaven una mica o els deixaven allà. Després el que va passar és que durant aquella zona va quedar completament devastada aquí, clar, després dels bombardejos no hi havia vegetació, però amb la resta, amb els anys i les decades posteriors, doncs, aquesta vegetació entre els cossos que estaven mig enterrats i la vegetació que ha anat creixent, doncs, aquelles restes que no són cossos sencers, sinó que són, doncs, petites restes disperses de persones, doncs, s'han anat quedant allà. A les Terres de l'Ebre, doncs, és molt típic aquells camps que havien pogut ser hospitals de campanya, que potser hi havia soldats que es van inhumar en fosses en aquell mateix moment. Ara, durant dècades, hi ha hagut camps que no s'han llaurat perquè encara teníem les fonts orals molt vives i llavors s'anava dient, doncs, que aquí hi havia una possible fossa, aquí es van enterrar dos soldats i per tant aquells camps s'han deixat sense llaurar i sense conrear per no remoure la terra.

0: La batalla de l'Ebre marcarà la derrota gairebé definitiva de la República. Catalunya caurà en poques setmanes i la població serà víctima d'una forta repressió. En aquest capítol de Miralls de Memòria hem visitat alguns dels espais on es van produir els combats d'aquesta terrible batalla. Ho hem fet de la mà de la Cinta Farnós Brull, directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, i també hem parlat amb Jordi Martí Rueda, historiador especialista en Guerra Civil i Brigades Internacionals. Després de la Batalla de l'Ebre, les tropes franquistes mantindran el setge sobre Madrid durant uns mesos i bombardejaran sovint ciutats del bàndol republicà amb l'objectiu de desmoralitzar la població civil afamada i derrotada. Madrid caurà a finals de març, però mentre Espanya es dessagnava sota el jou del franquisme, centenars de milers de persones fugien, travessant els Pirineus cap a un destí incert. D'això en parlarem al pròxim capítol de Miralls de Memòria, en què parlarem de l'exili republicà. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més. Bona nit.
3: Miris com tu miris, amb la ràdio sempre té un altre sentit.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, batxata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.

0: tens de tot a prop de casa.
1: Els peus són imprescindibles per a la nostra salut i es mereixen que els tractem amb molta cura. El Col·legi de Podòlegs reuneix a més de 1.500 professionals especialitzats en les diferents branques de la podologia que tenen al seu abast un ampli ventall de tractaments i eines de diagnòstic. Som podòlegs. Tenim cura dels teus peus.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: és...
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Firabó.cat.
2: Uau, déu-n'hi-do.
1: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a l'història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.

0: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Tenim el que d'altres no tenen. Oi.

0: Lenny.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Continguts en xarxa.
4: Ara un xic de cultura.
5: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
6: Castell de Requesens.
7: Situat al terme municipal de Cantallops, a l'Alt Empordà, el seu nom es considera que ve del nom germànic Ricosin, compost de ric, que vol dir poderós, i de cita, que vol dir camí. Construït pel comte Gausfred II del Rosselló durant el segle XI, en la línia fronterera amb el comtat d'Empúries, el castell fou escenari de diversos enfrontaments armats entre els dos comtes, que desembocaren en l'anomenada Guerra de Requesens l'any 1148, quan el castell va canviar de propietaris a favor dels Rocabertí. Durant els segles següents, el castell va patir les conseqüències de les guerres en França, especialment a finals del segle XIII, quan va caure en mans franceses en el segon setge dels homes de Felip l'Ardit. Es va reconstruir de manera fantasiosa a finals del segle XIX amb abundància de torres, merlets i espitlleres. El comte de Peralada Rocabertí de Dameto se'n va fer càrrec. Una obra de l'anomenat romanticisme arquitectònic que havia posat de moda el polèmic arquitecte francès Violet Leduc, conegut per l'obra del Palau de Versalles. Degut a aquesta darrera reconstrucció, inaugurada amb una gran festa el 24 de juny del 1899, actualment es fa difícil reconèixer les restes originals del castell.
3: La llegenda.
8: És sabut que la prolongació de la defensa determina el setge. Amb l'assetjament es vol obligar els defensors a retre el castell per deixar de tenir-hi vitualles, aigua, municions, salut i l'esperança d'ésser assistits amb reforços. Aquí entra en joc una de les llegendes clàssiques. Quan els assetjadors confien en la rendició immediata per manca de queviures dels assetjats, aquests mostren a l'enemic uns peixos frescos, pescats a través d'una mina ignorada per l'atacant, la qual comunica el castell amb una sortida al mar o al riu. Així, descoratjat, l'adversari aixeca l'encerclament. En aquest cas, es diu que el peix ofert en un convit a l'adversari procedia d'un riu subterrani que llisca per l'entranya del Pirineu i desemboca al Cap de Creus.
7: Com a curiositat, antigament els figuerencs anaven en romeries des de la capella de Sant Sebastià, de la capital de l'Alt Empordà, fins al castell de Requesens demanant la tramuntana purificadora. El castell es va convertir en escenari cinematogràfic de la mà de Fernando Colomo en la pel·lícula El Caballero del Dragón. Tota la informació als webs girona.barranet.com, cavikipedia.org, amb imatges històriques de la fortalesa. I també podeu consultar llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau Editor.
9: Sigues intel·ligent.
10: Fes volar la imaginació.
11: Sí.
12: Eternament.
9: Ai.
13: L'opció dels que en saben.

Quan t'alimentes bé, no només et cuides tu. Quan fas exercici o et relaxes, també cuides els altres. Perquè quan treballes el teu benestar físic i emocional, estàs cuidant les persones que més t'estimes i els professionals que tenen cura de tu. Cuida't. Comparteix salut. Generalitat de Catalunya.

0: della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones aquí, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: Bona nit. L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
1: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola a tothom, jo sóc la Sílvia Cantos. Encantada de ser una més en aquest grup i d'anar sumant el meu granet de sorra.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs. Un viatge en el temps. Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: fenomen fascinant de l'espai exterior és l'existència dels púlsars, estrelles de neutrons que giren ràpidament i emeten polsos regulars de radiació, com un far còsmic. Descoberts el 1967 per Jocelyn Bell Burnell, aquests objectes són restes d'estrelles massives que han explotat en supernoves. Les estrelles de neutrons, extremadament denses, poden tenir la massa del Sol comprimida en una esfera de només 20 km de diàmetre. Els púlsars generen polsos de radiació a causa dels seus camps magnètics intensos i la seva rotació vertiginosa, que pot arribar a centenars de girs per segon. Una curiositat intrigant és que els seus púlsars són tan precisos en els seus polsos que inicialment es va pensar que podrien ser senyals d'una civilització extraterrestre, fins que es va entendre la seva naturalesa estel·lar. A més, alguns púlsars formen sistemes binaris amb altres estrelles i la seva òrbita precisa ha permès testar la teoria de la relativitat general d'Einstein amb gran exactitud. Els púlsars també poden desaccelerar amb el temps, perdent energia, però alguns, anomenats magnetars, contracció de magnetic stars, tenen camps magnètics tan potents que produeixen esclats de raig gamma. Aquests fenòmens ens ajuden a entendre l'univers i les lleis que el governen.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: ara, propostes comercials sensacionals. Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
1: Tanca els ulls.
2: Escolta, què celebrem?
3: M'encanta la festa!
2: I què celebrem?
3: Celebrem un any més fent llar plegats. L'Héroe Merlin, una llar no neix.

0: Espai Gironès. Regalem 12.000 euros en benzina.
1: Fins al 19 de setembre pots guanyar vals de benzina de 30 euros amb les teves compres a l'Espai Gironès.
0: Aconsegueix el teu val de benzina perquè et sigui més fàcil moure't per l'espai. En sortegem 400.
1: Més info a espaigironès.com. Espai Gironès. 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La reiteració de fets delictius greus torna a posar damunt la taula la reclamació d'una regió policial pròpia a l'Alt Empordà. Els darrers successos reobren el debat sobre la necessitat de reforçar els Mossos en una comarca de frontera que fa anys que demana la creació de la regió policial Girona Nord. Mossos d'Esquadra s'estructura territorialment en 9 regions policials, només una de les quals reuneix tota la demarcació de Girona. Agullana supera els 900 habitants i topa amb la manca d'habitatge. Si un pis queda buit, ja tenim 3 persones esperant, ens comenten. El municipi supera els 900 habitants per primer cop en dècades, però la falta d'expansió urbanística frena l'oferta de pis. Per respondre a la demanda, l'Ajuntament projecta habitatge social i preveu convertir la rectoria en pisos de lloguer. Figueres, parada obligatòria del millor patinatge artístic, acollirà la primera Copa d'Europa de la història. Es disputarà el poliesportiu Roser Llop entre el 24 i el 26 de setembre i rebrà 600 participants de 7 països. Tindrà les modalitats de show, quartets i precisió en categoria sènior i júnior i marcarà el debut d'una nova competició d'abast continental.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: La Lluerna, una peça del bestiari de Josep Carner, interpretada per Guillermina Mota.

0: ha a l'interior. L'emissora que busques és dins teu.
1: El programa dels dilluns a mitjanit.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
3: Tanca els ulls.

0: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars... Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'Avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20. Informació, música, entreteniment.
1: Continguts en xarxa. La bona cuina.
2: Què en saps de la Rosa dels Vents? Coneixes tots els vents que tenim a Catalunya? Doncs a Ràdio Vilassecret els expliquem, un a un.

és a dir, al migdia, en al·lusió al pas del sol per la meitat del seu curs. Per tant, quan el sol està ben bé al sud, és un vent que ve, per tant, del sud, i que representava Manuel Oltra perfectament el 1975 amb la seva sardana Migjorn, que escoltem a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya en el disc Manuel Oltra Sardanes. Escoltem Migjorn, de Manuel Oltra.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma estan relacionades amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un informe elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben a les gairebé de 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com ara agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats a la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
2: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran en la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
1: El Centre Internacional d'Investigació sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

escoltat. A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: m'agrada el que fem? Com ho milloraria? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra?
1: Caiguts del cel?
0: No! Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A l'Alt Empordà.

T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.

Tens una nau industrial i no vols pagar per tenir fotovoltaica? Coverfy te la instal·la gratuïtament. Sí, ho has escoltat bé. Gratuïtament. I a més et paga per cedir l'espai. Si vols cedir la teva coberta industrial per a la instal·lació de panells solars i rebre un lloguer a canvi, truca al 673 21 25 53 o visita coverfy.com. Coverfy.com.

Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.

0: Sacra, Joseps Productors, Els Calçots, Calçots, 626-26-93-18.
1: La calçotara, la calçotara, com vos agrada, suc el calçot, la calçotara.
2: No t'ho perdis. Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
3: La xarxa.

Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo

0: Ràdio Vilassacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: I parlant d'emocions.
2: 39.
3: Anem a temes a difusir.
4: On eres tu el dia de l'eclipsi?
3: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilassacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.

0: continguts en xarxa.
1: Ara un xic de cultura.
2: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
3: Romanço de la cançó del mariner.

la vora de la mar hi ha una donzella que brodava un mocador n'és per la reina. Quan en fou a mig brodar li manca seda i veu venir un mariner que una nau mena. Mariner, bon mariner, que em porteu seda. De quin color la voleu, blanca o vermella? Vermelleta, jo la vull, que és millor seda. Pugeu a dalt de la nau, triareu d'ella. La donzella entra a la nau, triar la seda. Mentre va mercadejant, la nau pren vela. Mariner es posa a cantar cançons novelles. Amb el cant del mariner s'és dormideta. I en despertar-se la nau, pel mar navega. Quan ella s'ha despertat, ja no veu terra. La nau és en alta mar i pel mar navega. Mariner, bon mariner, torneu-me en terra, torneu-me en terra, que a mi els aires de la mar me'n donen pena. Això sí que no ho faré, que heu de ser meva. 7 anys que vaig pel mar per vos, donzella. Jo no sóc cap mariner i vos sereu reina, que jo sóc el fill del rei de l'Anglaterra. Com si fóssiu rei del món i les estrelles. Si de debò m'estimeu, torneu-me en terra. Els amors no saben res de reis i reines. Si em voleu, m'heu de guanyar amb la tendresa. I si és gran el vostre cor, i a mi em fa peça, amb el meu es podrà unir i en farem festa.

0: Romanço de la cançó del mariner.
1: Rondalles a peu d'escala.
2: Som gent amb molta sort. A l'Alt Empordà tenim mar i muntanya i Ràdio Vila-sacra que ens acompanya.

0: Notícies en xarxa.
1: Un de cada quatre catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visión y Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
2: Més del 25% dels catalans assegura que té fatiga visual i ho atribueix a l'ús d'ordinadors, tauletes i mòbils. Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és l'alt nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visión y Vida, l'Hisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
3: Tenemos la regla que es dejar las pantallas y si quieres compañía, nada mejor que la radio. A la larga tu vista te lo agradecerá. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas.
2: L'estudi també reflecteix l'alt ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada tres menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
0: Notícies en xarxa.
4: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
5: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Notícies en xarxa.
1: Un de cada quatre catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visión y Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
2: Més del 25% dels catalans assegura que té fatiga visual i ho atribueix a l'ús d'ordinadors, tauletes i mòbils. Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és l'alt nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visión y Vida, l'Hisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
3: Tenemos la regla que es dejar las pantallas y si quieres compañía, nada mejor que la radio. A la larga tu vista te lo agradecerá. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas.
2: L'estudi també reflecteix l'alt ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada tres menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
4: Notícies en xarxa.
5: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
6: Ep!
7: Sí i no.
6: Cal explicar-ho.
5: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
8: Ei! És Ràdio Vila-sacra!
5: Comença a cuidar-te cada dia.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
2: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
3: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
2: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
4: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero.
0: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.
5: El secret de l'amor. Ton, 79 anys. Angelina, 69 anys. 45 anys casats.
6: No hi ha hagut mai infidelitats.
7: No, això no. Ens ho hem portat molt bé, amb això, eh? Jo amb la dona que tinc n'he tingut prou. I ella em toca també.
6: Jo també.
7: Els nostres fills hem procurat inculcar-los, eh?
6: El treball.
7: El treball, l'honradesa i el treball, eh? I gent si pot ser, compromesa amb el país nostre.
6: Que siguin responsables.
7: Sí, que siguin responsables.
6: I no ens podem queixar.
7: Nosaltres no fem sacrifici, el que sigo, però nosaltres el que volíem és que siguessin homes
6: el dia
7: de demà. Perquè la persona que sap, lo sapigué vol dir llibertat. Si saps, és llibertat, perquè llavors tu pots contestar aquella i l'altra. Si no
6: facis
7: saps,
6: el que facis.
7: Si no saps, sempre has de callar. Però el principal de l'amor és que siguen de veritat, els amors. Que a vegades hi ha gent pues, que es casen pels quartos, es casen per altres coses, o hi ha interessos a... Llavors això... I llavors, bueno, però llavors això a vegades és el que porta les coses a desunió. M'entens? El de més s'ha de deixar a part.
6: Bueno, s'ha de... Mira, si no t'avens, pues, també t'has de... Una vegada una de fluixar i l'altra vegada de fluixar l'altra. Això és una cosa de dos, eh?
7: El nostre secret ha sigut que vos vam agradar i hem continuat agradant-vos. S'ha perdut una mica la xispa, però encara mos agradem. Va d'aquí.
6: Sí, així ha passat.
0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
8: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
8: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
9: En el 107 de la FM.
10: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys de treball en...

0: xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera, fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Aquí sensació.
7: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
8: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
9: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 19. Ara farem un petit experiment. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
2: La verra. Al Parlant de Música busquem sempre els lligams entre música i llengua, però així que podem, parlem d'animals. Ja hem relacionat el gregorià amb les foques, la tarantel·la amb les aranyes i la trompeta amb els elefants. Avui, la cobla i el bestiar porcí. La truja és la femella del porc. Diuen que es tracta de l'animal domèstic més intel·ligent, més que gossos, gats o ximpanzés. Asseguren que truges i porcs són sensibles i espavilats i que tenen bona memòria. Una verra és el mateix que una truja, però verra també és una manera col·loquial d'anomenar el contrabaix de la cobla. Dels animals domèstics, la verra és un dels grossos i fa un ronc molt greu. El gruny de la verra té una paraula específica, gardeny. Els porcs ronquen, rondinen, grunyen i esguellen. I les verres, a més, gardenyen. Com a denominació del contrabaix, verra té a veure amb el fet que l'instrument és molt gros, com una truja, i que té un so tan greu com un gardeny. Mentre que una truja i una verra en principi són idèntiques, sembla que entre un contrabaix actual i una verra hi ha almenys dues diferències. Que el contrabaix té quatre cordes i la verra tres, i que les cordes del contrabaix solen ser de metall i materials sintètics, mentre que les de la verra són, o solien ser, de tripa. Es veu que ara algunes composicions de cobla no es poden tocar amb la verra perquè hi fan falta quatre cordes. Això deixa la verra en desavantatge respecte al contrabaix. A més, les cordes de tripa costen més de trobar que les d'altres materials. I a sobre, sembla que la denominació popular verra ha anat caient en desús perquè n'hi ha que la consideren vulgar i fins i tot despectiva. Què us sembla? Reivindiquem la verra? Jo trobo que s'ho mereix.
1: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.
4: Som com som i així seguirem sent.
5: Vaig conèixer la meva nòvia i anava

WhatsApp de Radio Villa Sacra 65 69 70 60 12. I am Elton John.

0: Sovint, oralment, sentim la forma digue-ho o digue-hi la teva. Això és correcte? Més aviat és adequat en un context informal de la variant central. Si agafem el digues, elidim la S final de la segona persona del singular, de l'imperatiu acabat en S. Així, informalment, es pot dir digues-me la veritat, digue'm la veritat. Sovint cometem l'error d'escriure-ho amb una A, perquè la pronúncia oriental ens tocaria fer la vocal neutra. Però penseu que ve de la reducció de digues i que, per tant, s'escriu amb E. Aquesta errada no la fan pas els parlants de la variant occidental. En els parlars valencians i en algunes àrees del nord occidental, la segona persona del singular de l'imperatiu del verb dir adopta la forma dis quan es combina amb un pronom feble. Dis-me la veritat. Si un organisme escriu un cartell amb digue-hi la teva o dis-hi la teua, amb la intenció d'acostar-se a un públic més jove, no feu de mestre tites.
1: Escolta, què fas?
2: Doncs aquí, rascant, sopant, bussejant, muntant en camell... Aquí, vaja, gaudint! Molt
3: bé. Bonito planxa volta i volta, pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
4: A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
3: Barat al forn amb verduretes.
5: Pim-pam!
4: Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: viatge en el temps.
1: La gent de Ràdio Vilasacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?

0: Som com som, amb Purificació Barceló.
1: Una plataforma que s'adapta a diferents dispositius ajuda empreses i treballadors a promoure hàbits de vida saludables. Es diu BeHealth i l'ha creada l'empresa BeWell. L'objectiu de BeHealth és intentar millorar la salut dels treballadors i que l'empresa tingui una visió general del nivell de salut de la gent que hi treballa, sense accedir mai a dades personals. La plataforma s'adapta als dispositius de cada treballador, els incorpora per recollir les dades i enregistra els resultats en un usuari personal. Amb tot això, BeHealth atorga una puntuació a cada persona i també fa recomanacions de salut personalitzades. Jordi Moreno és el cap de recerca del projecte.
2: A cada treballador li surten unes recomanacions individualitzades, és a dir, si un treballador li surt, anem a suposar, un perfil doncs, de sedentari amb un mals hàbits d'alimentació, amb un perfil doncs, una mica amb risc cardiovascular, doncs el que fa la plataforma és et recomana una sèrie de continguts, una sèrie d'activitats doncs, per canviar aquests hàbits saludables. Els beneficis són per les dues parts. Pel treballador, evidentment, per millorar la seva salut, tant a curt com a llarg termini, per fer una prevenció doncs, de les malalties. I per l'empresa, doncs, també un benefici directe en menys baixes laborals, en menys absentisme, fins i tot podríem dir doncs, que pot augmentar fins i tot el rendiment.
1: De fet, els seus impulsors confien que la plataforma BeHealth pugui arribar a reduir les baixes laborals fins a un 30%.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit...

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, Embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que els poemes també fan venir gana? Aquest poema que ara sentirem, de ben segur que ens obrirà la gana de menjar un bon plat de patates fregides.
2: Hola, sóc el Marc, en contra Martí. El poema que he escollit es diu Patates fregides. I ho escric Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agraden les patates fregides. Patates fregides, ni eixutes ni humides. Són bones les bones patates fregides. Roses per fora i per dins flonges, com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos quan ens convé. Ni eixutes ni humides, són bones les bones patates fregides.
1: Gràcies, Marc. Gràcies per escollir aquest poema. Ens anem cap a la cuina a preparar un bon plat de patates fregides mentre llegim un bon llibre de poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: L'Associació d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una regulació proporcionada i no arbitrària per al fondeig a prop de les platges o cales. Es queixen que sovint estan obligades a quedar-se molt lluny de cales de difícil accés i amb pocs banyistes o amb poca presència de posidònia. Això després que aquest estiu els Mossos van acusar directament els patrons d'alguns vaixells de ser els autors de les destrosses en algunes boies de fondeig del Baix Empordà. Girona, Maria Rovira.
2: Consideren que calen criteris clars a l'hora de tancar les cales i delimitar l'allunyament de les barques per fondejar a prop de la costa. Francesc Davant, de la Junta de l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava, que aplega uns 400 socis.
3: Amb cales, que l'accés és a peu o molt difícil i molt arriscat, es tanquen les cales amb dimensions a metres que no té cap sentit. Per exemple, en cales de molt poca densitat, molt petites, amb molt difícil accés, ens avalisen a 150 o 160 metres.
2: Alerten que a vegades des dels municipis i entitats ecologistes es vol prohibir per prohibir i neguen, d'altra banda, tenir res a veure amb la vandalització de boies.
0: La xarxa

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Apuja, apuja la ràdio.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Amb qui parles? Què feies escrivint whatsapps de matinada? Has llegit els meus missatges i no m'has respost. Són només alguns exemples reals de dues noies, una assetjada per un estudiant de l'institut que amb prou feina es coneix i amb qui parla per Instagram, i l'altra pel seu xicot que li controla els horaris i que li fa crides d'atenció constants a través del mòbil. Són adolescents, els falten recursos per gestionar-ho, sovint se senten violentades per aquests missatges, no saben si han de continuar converses que les fan sentir malament i acaben acceptant psicològicament que estan com en deute amb l'altra persona com si li fallessin. I passa amb els adolescents, com Alerta Save the Children, però tampoc se n'escapen els adults. Els mòbils i les xarxes es poden convertir en trenyines de control on apareixen les pròpies inseguretats i la por de no ser prou interessants. I no és només el control a distància, també hi ha parelles que cometen la deslleialtat de revisar el contingut del mòbil per trobar-hi possiblement allò que no gosen preguntar. Tota forma de control acaba sent perjudicial i portada a l'extrem pot acabar amb violència, primer psicològica i després física.

0: tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. I per això tenim dret a rebre protecció com a consumidors.
1: L'Agència Catalana del Consum exerceix aquesta tasca, oferint informació i assessorament tant a consumidors com a empreses.
0: Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan hi ha conflictes intervé per ajudar a trobar solucions.
1: Més informació a consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
0: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

per a tu una llar. Per nosaltres, una llar és alegria. És on comparteixes i busques tranquil·litat. Una llar és amor.

0: intimitat i on passa la vida. Però sobretot, una llar ets tu i tot allò que et fa sentir.
1: Tot això va fer un bebé i la muller i ella.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Els caps de setmana passen coses bones.

0: Autotaller Joanola. Mecànica, electricitat, pneumàtics.
1: Líder europeu de taller multimarca.
0: Especialistes BMW.
2: Confiança i seguretat exclusives. Carrer Garrigàs 13, Figueres.
0: Telèfon 972 50 55 55.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres per somiar.
1: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.
0: Llibres per somiar.

el 23 de juny de 1931 es publica el primer número de la revista satírica El Bé Negre. El Bé Negre era un setmanari satíric i polític dirigit pel periodista Josep Maria Planes, que el va portar al quiosc només 2 mesos després de la proclamació de la Segona República. Se'n van publicar 245 números. Una història curta de 5 anys va desaparèixer tot just abans de l'esclat de la Guerra Civil, però molt intensa i sobretot molt molesta per a tots els poders, els establerts i els que el pretenien. La revista francesa Le Canard Enchaîné va servir d'inspiració per al Bé Negre, que seguia una línia satírica similar, d'aquí el nom per allò d'un Bé Negre amb potes rosses, que s'acostuma a dir quan no ens acabem de creure una cosa perquè ens sembla una broma. També es va inspirar en altres capçaleres de la premsa satírica catalana, com la revista Papito, on va col·laborar el mateix Planes, o la Campana de Gràcia o l'Esquella de la Torratxa. De tota manera, el Bé Negre va destacar per sobre de les altres pel to mordaç, sarcàstic i sobretot provocador amb la política, on feia una crítica implacable de tot i de tothom. Totes les forces polítiques van rebre, també les sindicals, així com els seus dirigents, des de la Lliga Regionalista, passant per Acció Catalana, Esquerra Republicana, Estat Català o el mateix Partit Radical d'Alejandro Lerroux, així com la FAI o també la CNT. De fet, les crítiques a la FAI, a qui el Bé Negre associava amb el pistolerisme i la violència urbana de l'època, li va portar greus conseqüències al director Josep Maria Planes, que va morir assassinat a mans d'un escamot de la FAI l'agost de 1936.

sàtira, deixaven en blanc els espais dels textos que s'havien censurat. Quan els van prohibir fer això, llavors els omplien amb línies de punts. Al Benegre eren molt originals, atrevits, cosa que molt sovint els portava problemes i grossos, fins al punt que pels fets del 6 d'octubre els van prohibir directament la publicació durant dues setmanes, i en altres ocasions els feien pagar multes, de vegades molt quantioses, que, com que no les pagaven, es van transformar en un ordre de detenció contra Josep Maria Planes, que va haver de fugir a París. El setmanari, inicialment, tenia 4 pàgines i un preu de 20 cèntims. Quan l'actualitat subvalia, se'n feien 8 de pàgines i llavors costava 30 cèntims. Els dibuixants principals eren Francesc Fontanals, Soca i Valentí Castanys, tot i que hi col·laboraven d'altres com Avalí Artís, en Tisner, que no només dibuixava, sinó que també escrivia. Entre els que firmaven articles de manera habitual hi havia Sempronio, que feia una secció anomenada Molt bé, dedicada al teatre, o Josep Maria de Sagarra, Eugeni Xamà, Manuel Amat o Joaquim Muntanyola. Evidentment, els promotors del Benegre també hi escrivien el mateix Planes, Rossen Llates i Just Cabot. Al Benegre hi havia els dibuixants, periodistes i humoristes de més anomenada del moment, d'aquí el seu gran èxit, i d'aquí també que en esclatar la guerra va desaparèixer a l'hora

que el seu director. A Catalunya hi ha hagut una llarga tradició de premsa satírica, però amb la dictadura va quedar relegada a res. A partir de 1975, quan mor el dictador Francisco Franco, a Catalunya s'editen algunes revistes d'humor i sàtira. Segurament les més famoses van ser El Jueves o El Papus, que l'any 1977 va ser objecte d'un atemptat feixista amb bomba. Avui totes aquestes publicacions han quedat eclipsades per la ràdio, la televisió i les noves tecnologies, que és on es fa l'humor, tot i que no és segur que els programes d'humor que es fan avui tinguin la funció d'acostament de la política a les classes populars que van fer totes aquestes publicacions, cada una en el seu moment.

0: Notícies en xarxa.
1: Mai com ara havia estat tan car comprar-se un pis a Catalunya. Segons les dades que ha fet públiques el Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. És una pujada del 10% si ho comparem amb com estaven els preus fa un any. Ara bé, si ens fixem en el preu de l'habitatge per ciutats, comprar-se ara un pis a Barcelona costa moltíssim més. De mitjana, 4.600 euros al metre quadrat. A la capital, on hi ha més demanda, els preus s'han inflat un 7% en l'últim any. Tot i això, Barcelona no és pas el lloc més car on viure ara mateix. Per davant hi ha Sant Cugat del Vallès i Sitges, on el metre quadrat ronde, estigueu atents, als 5.000 euros. L'any passat ja ocupaven els primers llocs del rànquing. A la demarcació de Tarragona, Salou és la ciutat més cara per viure, i a la de Girona, per primera vegada ho és Lloret de Mar, més cara encara que Girona ciutat.
2: Agència Catalana de Notícies.

Que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies.

0: Festa della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensación.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Famosa, popular, coneguda? Quina és l'havanera més destacada a nivell internacional? Què ens pots dir sobre això, Martí?
1: Molt bon dia des de l'Ecoparc Sunflower Beds a la ciutat de Quezon. Soc a les Filipines i pot semblar una coincidència, però ahir mateix, al vespre, sopant a un restaurant de Manila, vaig escoltar una versió local del que em demanes, de l'havanera més popular. No sonava pas com estem acostumats a les nostres contrades, però era l'havanera La Paloma, la més gravada, versionada, interpretada al món des de que l'havanera és havanera.
0: Quina casualitat, ves per on? I què ens pots explicar d'aquesta obra? Si no tinc mal entès, és originària de Cuba, oi?
1: La Paloma va ser escrita a Cuba. Diuen que a l'Havana cap a l'any 1863. Però l'autor era basc, era en Sebastián de Iradier, un destacat músic espanyol amb importants relacions professionals amb la colònia del Carib. Es tracta d'una havanera tal com mana, d'aquelles que no poden faltar en cap cantada o concert d'havaneres, de les que el públic espera. Es va parlar també d'un possible origen mexicà d'aquesta havanera, ja que va ser tan important el seu èxit que ben aviat va traspassar fronteres, i això va portar algunes confusions. Amb el temps, fins i tot va esdevenir transgènere, musicalment parlant. Intèrprets de la talla de Julio Iglesias o Elvis Presley la van adaptar al seu estil personal. Aquesta manera es va versionar, traduir, modificar i gravar tantes i tantes vegades que hi ha qui parla de més de 5.000 gravacions diferents, superant a altres grans èxits com Yesterday dels Beatles.
0: Déu-n'hi-do, Martí. Sembla que no només parlem de popular en el gènere havanera, sinó que això s'amplia a tots els gèneres musicals.
1: I tant! En termes absoluts, és, si no la més popular, de les més populars de la història de la música cantada arreu del món.
0: Fins i tot ha traspassat el món de la música arribant a altres disciplines.
1: Clarament, La Paloma s'ha escoltat a anuncis de ràdio i televisió, sèries com Amor Real o Acàcies 38 i diverses pel·lícules, entre les que destaca la segona part del Padrino. A més, també la podem trobar al llibre Guinness dels rècords com la peça coral, interpretada per més persones alhora, exactament 88.600. Per cert, si visiteu la ciutat de Vitòria, aneu a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament i escoltareu el seu carilló interpretant-ne la melodia.
0: Moltes gràcies, despedim en Martí Bacardí i la seva crònica des de la ciutat filipina de Quezon. Per acabar, escoltem La Paloma en versió rockabilly per Bill Haley and His Comets.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, meva.
3: No, no, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, d'això!
5: Que bo!

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.

Quan circulis per la via pública, respecta els senyals de trànsit. Passejant o amb cotxe, siga cívic. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continua usted tomándose la broma?
1: Un programa...
4: Per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa...
5: D'un sabor excel·lent.
1: Un programa on no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
6: Ningú no et dona tant.
1: Sens dubte. No sé si m'entens.
7: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
8: Festa de la bellesa a Vila Sacra. Sensacional.
9: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
10: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
11: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
12: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972507523. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
9: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
8: Festa de la Bellesa, a Vila Sacra. Sense

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Catalunya invertirà 126 milions fins al 2031 en quatre terminals ferroviàries de mercaderies, una a l'Alt Empordà. L'estratègia fixa com a objectiu elevar del 4% al 10% la quota del tren en el transport de mercaderies. Un control contra taxis pirates a Figueres acaba amb 7 denúncies i un vehicle immobilitzat. Mossos, Guàrdia Urbana i inspectors de la Generalitat han comprovat 13 vehicles a l'estació de Figueres-Vilafant. Figueres asfaltarà una desena de carrers fins a mig octubre. Comença la primera fase del Pla FEM Figueres 2026.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: I parlant d'emocions.
2: 48.
3: Aquí t'han entrat ganes de ballar.
4: Vine a l'Auditori de Girona. A la nova temporada de concerts t'esperen més de 70 propostes i grans noms de l'escena musical actual.
5: Rosalén, Marillion, Rufus Wainwright, Grigori Sokolov, Els Pets, Rita Payés, Marisa Monte, Ara Malikian, Julia Lezneva, Sergio Dalma i molt més.
4: Tota la programació a auditorigirona.org. Vine i vola. Bé, no?
6: Màgica, plena de música i...
7: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
8: Ràdio Vila Sacra.
7: Les coses d'una altra manera. Acosta't.
1: I parlant d'emocions.
2: 66.
9: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
10: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: this is so delicious. Everybody come capisce how to mambo. Italiano. That's nice.
1: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
1: Superades les 3.000 trucades. Millors moments, sisena part.
2: Bon dia. No em fotis aquesta putada ara d'anar-te'n, eh?
3: Aviam.
4: És una cosa que se't mou tot el cos, se't posa la carn de gallina. No sabeu l'experiència i lo maco que arriba a ser.
3: Escolta...
4: És molt maco i, a més, hi ha un ambient molt maco, molt casolà, i és una cosa preciosa, us ho dic de cor.
3: Diuen...
2: M'entens?
5: Ara mateix. No sé el per què, però...
4: Hi ha molta gent, agrada i emociona, i és una experiència que no es pot explicar. S'ha de viure perquè no es pot explicar. Jo fa 4 anys que hi soc de més, i en canvi ara doncs, estic molt, molt ficada i m'agrada molt i m'ho passo molt bé. Jo no em deixo cap...
5: No sé el per què, però...
3: I tant, molts.
4: A la ràdio.
3: I veïns, eh?
5: Que, vull dir, és molt enriquidor sentir...
4: Crec que qualsevol persona té dret a compartir-ho amb els seus oients. És molt emocionant i estem molt, molt ficats i la veritat que ens ho passem divinament bé.
5: Jo, doncs, tot el que ha dit m'ha agradat molt perquè jo també estic d'acord amb ella. Jo...
3: Bon dia, bon dia. Mira, que se m'ha ocorregut una cosa amb tot això dels i tot això. Pues...
4: És una cosa impressionant.
3: Collons, que...
4: Jo volia fer una reflexió molt ràpida. Ai.
6: Vull dir, és que es deuen pensar que ens mamem el dit encara, tots plegats.
3: Això també ja ho havia dit.
4: Perquè sí, li reitero.
2: Res més, només volia dir això.
6: Doncs ja ho he dit tot.
5: Jo penso que...
6: Ai!
3: Eh?
6: Ai!
3: Déu.
4: I hem d'aplaudir.
3: Ah, bueno, i... Només he de partir-te això.
2: Ale, que jo vigilaré. Bueno,
5: i bon cap de setmana a tothom.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Hola a tots i totes.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Saltem amb el teatre.
2: Impulsem els nostres escenaris.
1: Saltem amb el circ.
2: Impulsem les nostres carpes.
3: Saltem amb la poesia.
2: Impulsem les nostres lletres. Okay, I believe
3: you, darling. Impulsem la cultura.
4: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
5: Hola, bon dia. Em dic Evan Díaz. El títol del llibre que us recomano és Els escacs de Roman Todan. El llibre ensenya jugades d'escacs.

0: la de l'Empordà, a Així de Clar.
1: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
2: Què?
3: Què?
4: Propostes en xarxa.
5: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.
6: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
7: És Ràdio Vila-sacra.
6: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
7: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Notícies en xarxa. Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radiovilasacra.cat.
4: SOS Costa Brava ha creat uns tallers per despertar l'esperit crític i activista entre els joves. La iniciativa convida alumnes de secundària a analitzar l'impacte de la construcció sobre el paisatge a partir de casos reals. Girona, Gemma Esteve.
5: Els primers tallers es faran aquest mes. Un en el camí de Ronda de Colera, on els alumnes podran veure com el traçat està interromput per una finca privada, i un altre a l'Escala, on podran comparar una zona del litoral molt urbanitzada amb un sector més natural. A banda d'observar el paisatge, els joves també coneixeran quines lleis protegeixen el territori i quins mecanismes utilitzen alguns per evitar complir la normativa. L'objectiu, segons el coordinador del projecte, Jordi Gaitán, és que els alumnes no només prenguin consciència dels conflictes ambientals, sinó que entenguin que també poden implicar-se en la defensa del territori.
6: Les amenaces i les transformacions i les pressions que pateix la Costa Brava, doncs, són l'excusa perfecta per mirar entre tots de fer un món millor i que des del territori i des dels instituts s'activi aquest pensament crític.
5: Els cursos estan adreçats principalment a alumnes de secundària, també de fora de la demarcació. De fet, per les properes setmanes ja en tenen 3 de programats, un dels quals amb un institut de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de SOS Costa Brava defensen que apropar aquestes qüestions als joves és clau per formar una ciutadania més crítica i compromesa amb el territori.
7: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
4: El futur laboral no espera. La tecnologia avança i tu pots estar un pas endavant. A Núcleo Digital School et formem perquè estiguis preparat en només 5 mesos. Estudia de forma online o presencial, amb una formació flexible i a l'abast de la teva mà, perquè les oportunitats arriben, però estar preparat per aprofitar-les és cosa teva. No és sort, és Núcleo. Visita núcleo.school.

0: Festa della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa, a Vilasacra. Sensacional.
5: Un viatge en el temps.

0: Lana Levy.
1: Doncs bon dia, Josep. Malament, perquè no et sento. Bon dia, Josep.

0: Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Xavier, què tal? Com anem? Ara, per tercera vegada ja.
0: Sí. Com estàs?
1: Bé, anar fent.
0: Tu dones petons o no?
1: Sí, tant.
0: A dones, a nenes, a nens, a què?
1: Home, sí, a dones... Bueno, dones... Dones, noies, jo què sé.
0: Home, jo sí que no ho sé.
1: Ah, bueno...
0: I de meteorologia, tu què tal estàs? Entens? No hi entens?
1: El que sé és que fa calor. Fa calor. Molta calor.
2: L'anàlisi.
0: I com tenim el tema del responsable de la seguretat? Això ho tenim endavant?
1: Sí, avui per fi està una mica...
0: Calent o...?
1: Calent. Fent el xup-xup.
2: L'anàlisi.

Yo tengo contenedor.

0: Tu dones petons o no dones petons durant el dia?
1: Durant el dia? Home, sí. Si hi ha persona a qui donar-los, sí. Però si no, no, lògicament. Yo no quiero que
0: me des tu amor. Saps com dona un petó, per exemple, un del signe d'Àries?
1: Amb la boca.
0: Sí, doncs tens raó, doncs clar. Mira, tens raó. T'ho diré d'una altra manera.
1: Va.
0: Tu, per exemple, un del signe d'Àries, tu saps quan dona un petó amb la boca què sent l'altra persona? Ho pots dir detalladament el que sent l'altra persona?
1: No, no ho puc dir detalladament.
0: Ah, aquí està el que... Doncs nosaltres hem trobat una revista, es diu Tu Suerte.
1: Tu Suerte.
0: Imagina't. Tu Suerte, salut, dinero y amor. Eh? I a la plana que tu veus en aquí, quina plana és aquesta?
1: 18.
0: La plana 18, doncs ens trobem que diu Los Besos.
1: És, a veure, cal dir que és una revista d'horòscops, eh?
0: Sí, d'horòscops, d'horòscops.
1: Tu horòscopo dia a dia.
0: Exacte, exacte, exacte. Vull dir, és d'horòscopos.
1: És d'horòscopos.
0: Perquè o sigui... diguin, bueno, és que en el sol només compren diaris. No.
1: No, no, no, també som marujos.
0: També, també, també. En el sol comprem tot i ho mirem tot, de dalt a baix. I el que ens agrada, us ho expliquem. Ara ens agraden els besos, ens agraden els... M'agraden els besos.
1: Fa temps, però.
0: Sí, i tant, i tant, i tant. Per exemple, tu vols saber com dona un beso un Àries? Per exemple, una persona que sigui del signe d'Àries. Doncs mira, los besos de Àries son siempre repentinos, imprevistos y sobre todo muy sinceros. Clar. Això d'entrada, eh?
1: O sigui, bé, és igual.
0: Si tu, que ens estàs escoltant, ets Àries, doncs et diré, cuando un Àries te besa, lo hace con sinceridad y de forma repentina. Si en canvi és Taure...
1: Tauro.
0: Doncs, clar, aquí tu preguntes, bueno, ¿y cómo besa un Tauro? Doncs mira, cuando un Tauro te besa, sentirás la sensualidad a flor de piel.
1: Ojo.
0: Ara, si el que et dona un petó és un Géminis, doncs què passa quan dona un petó un Géminis? Pues quan un Géminis te besa podrà sentir la dolçura o la passió, una de les dues coses. I si és un cranc, què? Si és un cranc... Ah! Si el que et dona un petó és un càncer, què passa?

0: Doncs més o menys un càncer, quan dona un petó, doncs te besa i sentiràs que estàs envuelto o envuelta por el romance. Si el que et besa és un Leo, doncs quan un Leo te besa o una Leo te besa, te conquista i querràs més. Y una seria relación, no quiero robarte el corazón. Et veig que et tires per terra.
1: És que això comença a ser cutre. Perdona'm, i ho sento per al to de revista, tu suerte, però...
0: Doncs cuando un virgo te besa, que cuando un virgo te besa lo hace con corazón, pero sin perder la cabeza. Això sí, la cabeza la té ben agafada entre les mans per no perder-la. I si és un llibre, si és un balança, doncs cuando un balança te besa, te llena de vida y de deseo. Tú dices, bueno, es que estoy falto de vida y de deseo. A ver, hay un libro por aquí por el carrer que em doni un petó para llenarme de vida y de deseo, doncs un libro. Si és un escorpí el que dona un petó, doncs quan un escorpió te besa, te sentiràs morir d'amor, d'amor. El viento la borró.
1: Coneguts aquests de la revista, eh?
0: I si és un sagitari, doncs quan un sagitari te besa notaràs su entrega i su poder de seducció, tot junt.
1: Tot junt.
0: Tot junt.
1: Dos por uno.
0: Ah, què posa aquí?
1: Los besos de Capricorn.
0: Qui és Capricorn?
1: Jo.
0: Pues vinga, llegeix-lo. A veure, què passa? Quan tu dones un petó a algú, què passa? Explica-m'ho.
1: Cuando un Capricornio te besa, sentirás que eres especial aquí, ahora y siempre.
0: Imagina't.
1: Oh, que maco, que maco.
0: Oh, volem, volem.
1: Estem entreguent i plorant.
0: I si és un aquari, pues podria dir, te sentiràs com pes en l'aigua. Diu, haciendo què? Diu, haciendo nada. Doncs no, no diu això. Diu, quan un aquario te besa, te sorprenderà i seràs feliç entre sus braços. Si és aquario, eh?
1: Canvi, si no ets aquario, no seràs feliç.
0: No. Entre sus braços, no?
1: No, entre sus braços, no.
0: A lo millor entre sus piernas, però entre sus braços, no. I el darrer, el definitiu, els piscis. Quan un peixos te besa, què passa? Doncs què?
1: Et sentiràs protagonista d'una història d'amor.
0: Hi ha algun dubte o ho has entès tot?
1: Ho he entès tot a la perfecció. Inclús m'ho he apuntat per si algun dia d'alguna d'aquestes noies que és libre o... jo ho tinc apuntat per saber-ho tot.
2: Yo quiero preguntar porque tengo duda. ¿Eres carpintero?
3: Lo siento, pero ya no hacemos y aquí ya no matamos toros hace tiempo, ni becerros. Ahora nada más matamos vacas.
2: Entonces he leído bien. He leído bien.
3: No le digo que ya hace tiempo que no matamos ni toros ni novillos.
2: Mira, yo quiero preguntar porque tengo duda. ¿Eres carpintero?
3: Vale, macho, eres un fenómeno.
4: Sea muy feliz, alegre su vida, ría, ría, ría.
5: ¿Por qué Radio Vilasacra es el que es?
6: Un, dos, tres, raona un cop més.
7: Música seleccionada, al detall, per sensació auditiva i lineal a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
8: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
7: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
8: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
7: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
8: Doncs Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
7: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
8: Sí, sí, jo crec que és... transmet algo que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
9: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
10: Com et quedes?
7: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
11: Això és la caixa de sorpreses.

0: Imagina, crea, sorprèn-te.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: Sí, sí.
3: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: I parlant d'emocions...
3: 46.
4: Exacte.
5: Hola!
6: Què tal?
7: La ràdio de Vila-sacra és...
8: És... És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
9: Veniu!
10: Són de confiança. Són d'aquí.

0: I parlant d'emocions.
1: 100.
2: Vale.
3: Salut i humor.
4: Emocionat. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Us imagineu la història que ens portem entre mans?
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Bon dia. Matí assolellat, tot i la presència de núvols alts a la meitat oest, mentre que a la meitat est la nuvolositat serà més densa i a la costa central es podrà escapar algun xàfec. De fet, s'ha activat un avís per intensitat de precipitació de 20 litres en 30 minuts entre les comarques del Baix Penedès i el Maresme. Pocs canvis en la mínima, que baixarà dels 10 graus al Pirineu i quedarà per sota dels 15 a l'interior, mentre que a la costa oscil·larà entre els 17 i 21 graus. Tarda amb sol al terç oest. A la resta del país, la nuvolositat serà més freqüent i podrà caure algun ruixat a la costa central, així com al Pirineu i Prepirineu Oriental. La màxima serà força semblant, quedant per sota dels 30 graus arreu i per sota dels 25 al Pirineu i en alguns indrets de l'interior, sobretot on hi hagi més núvols. A mitjà termini, l'ambient assolellat s'anirà imposant progressivament, tot i que el dissabte es podrà escapar algun ruixat a la costa central i diumenge no se'n descarta algun al delta de l'Ebre. La temperatura anirà en ascens progressiu amb valors que tornarien a situar-se per sobre de la mitjana climàtica de cara a la setmana vinent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga.

0: Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.
1: Això és la caixa de...

0: Notícies en xarxa.
1: Macrooperatiu de la Policia Nacional que ha desarticulat una organització criminal dedicada a la importació i exportació de cocaïna assentada a Màlaga. La xarxa emmagatzemava part de la droga a Barcelona i des d'allà s'enviava a altres països d'Europa. Més detalls, Clara Ontanyón.
2: Una organització albanesa especialitzada en el transport de cocaïna amb cotxe des del port d'Algesires fins a Màlaga i després a Barcelona, última parada abans de sortir cap a França. Utilitzaven cotxes d'alta gamma sense registrar a través d'empreses de lloguer pantalla. Antonio Martínez és cap de l'Audico de la Policia Nacional.
3: Era un grupo que llevaba a cabo unas medidas de seguridad extraordinarias, que eran capaces de hacer 2.000 kilómetros en un solo día, que iban a velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora para evitar ser detectado con coches de contravigilancia, con coches lanzadera, etc.
2: La investigació es va iniciar el 2025 i s'han incautat 2.700 quilos de droga, la meitat emmagatzemats a un xalet de Sant Just d'Esvern. Carlos Prieto, delegat del Govern a Catalunya, ha insistit que es tracta d'una qüestió de salut pública.
4: Quan menys hi hagi al carrer, més salut pública per tothom i també, evidentment, més seguretat.
2: Hi ha 15 detinguts, 4 d'ells a Catalunya i 12 ja estan a la presó.
5: Agència Catalana de Notícies.
6: Hola a tots i totes.

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure't a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

informació, música, entreteniment. El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: Hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament. Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
5: És Ràdio Vila-sacra.
4: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
5: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
6: En el 107 de la FM.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
8: Això és la caixa de sorpreses.
9: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
1: En marxa, cuina!
2: Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrospercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.

0: llibres per somiar. Hi havia una vegada, els records dels comptes, de Laura Ortega, publicat per Flamboyant, recomanat a partir de 8 anys. Llibres per somiar.
1: Són la vostra festa.

0: festa della bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: de mar.
1: I de muntanya.
0: Som del sud.
1: I també del nord.
0: Som de ciutat.
1: I de poble. I som de plaça.
0: I també d'avinguda.
1: Som del barri.
0: I som sempre bons veïns. Som a prop. Som...

0: Volem saber com et lleves. Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: One,
4: oh.
5: Two,
4: ole.
5: Three, four. One, two, three.

silenci. Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
2: Històries plenes de dolor.
3: Hem d'assumir que no sempre curarem.
2: Històries plenes de vocació.
4: Estàs més o menys contenta?
5: Jo estic contenta. Jo sí, vull que estic contenta.
2: Històries plenes de vida.
6: És Ràdio Vila-sacra.
7: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
8: Alça, Manela!
9: Quant fa que no vas al dentista?
10: Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
9: Demana cita ja al 900 131 002 o a IOA.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
0: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila Sacra.

0: quan dorms, quan t'arregles. En tot el que fas cada dia, perds minerals que el teu cos no genera. Pots recuperar-los hidratant-te amb Font Vella. Una aigua mineral natural amb més de 10 minerals essencials com el calci i el magnesi, que a més ajuda a mantenir-te actiu per seguir amb el teu dia. Font Vella, un plat de minerals, un plat de vida.
1: A què t'han entrat ganes de ballar?
2: I parlant d'emocions...
3: 89.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Girona, entre les províncies amb més habitatges amb certificat energètic. El 47,6% del parc residencial gironí disposa de certificació, per sobre de la mitjana espanyola, que se situa en només el 39%. El 94,2% dels habitatges de l'Estat tenen una qualificació energètica ineficient. El cotxe elèctric aviva les disputes als garatges comunitaris, carregadors sense permís i preinstal·lacions de fins a 20.000 euros. Els costos de la instal·lació, la seguretat i l'ús de les zones comunes provoquen dubtes i conflictes a les comunitats de propietaris. L'Estat ha subvencionat fins ara, amb 207,1 milions, 145.532 punts de recàrrega de particulars. Destinen més de 16 milions a la nova terminal ferroviària de Vilamalla per impulsar el transport de mercaderies. L'executiu preveu destinar gairebé 127 milions d'euros per construir 4 noves estacions a tot Catalunya. El transport ferroviari va suposar l'any passat només un 3% de tots els moviments terrestres de mercaderies.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

Centre Veterinari Empordà, visites i vacunació a domicili. Perruqueria canina a hores convingudes. Alimentació i complements. Salomó Prat i Pineda, carrer Méndez Núñez, número 3436. Telèfon 972 67 38 43 de Figueres.

0: Continguts en xarxa.
1: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia. Matí assolellat, tot i la presència de núvols alts a la meitat oest, mentre que a la meitat est la nuvolositat serà més densa i a la costa central es podrà escapar algun xàfec. De fet, s'ha activat un avís per intensitat de precipitació de 20 litres en 30 minuts entre les comarques del Baix Penedès i el Maresme. Pocs canvis en la mínima, que baixarà dels 10 graus al Pirineu i quedarà per sota dels 15 a l'interior, mentre que a la costa oscil·larà entre els 17 i 21 graus. Tarda amb sol al terç oest. A la resta del país, la nuvolositat serà més freqüent i podrà caure algun ruixat a la costa central, així com al Pirineu i Prepirineu Oriental. La màxima serà força semblant, quedant per sota dels 30 graus arreu i per sota dels 25 al Pirineu i en alguns indrets de l'interior, sobretot on hi hagi més núvols. A mitjà termini, l'ambient assolellat s'anirà imposant progressivament, tot i que el dissabte es podrà escapar algun ruixat a la costa central i diumenge no se'n descarta algun al delta de l'Ebre. La temperatura anirà en ascens progressiu amb valors que tornarien a situar-se per sobre de la mitjana climàtica de cara a la setmana vinent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga.

0: Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.
1: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
2: Sí.
3: Bé!
4: Ei, ei, ei! Pugeu el volum i escolteu-me!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Bon dia. El PP ens està ofegant tant i tant i tant que nosaltres volem agafar el vaixell i pujar dalt. I simplement això, vull dir, no fem cas de lo que diguin. A veure, jo sempre m'he fet aquesta apreciació. Si ens fem independents, només haurem, encara que hi hagin xoriços que hi seran igual i corruptes que hi seran igual, només tindrem els d'aquí. Ara tenim els d'aquí i els d'allà. O sigui, ja tenim un 50% de guanyat. No tots, evidentment, però sempre n'hi haurà, eh? Vull dir, això ens ho hem de ficar dintre el cap, que sempre n'hi haurà, sigui on te sigui, perquè a tot arreu n'hi ha, a Xina, a Alemanya, a tot arreu n'hi ha, vull dir, corruptes n'hi ha a tot arreu. És a dir, que ens hem de mentalitzar de que també hi seran, però llavors ja tindrem el 50% menys. A més, ara ja se m'ha anat el que volia dir. Bueno, és igual.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: els bancs dels aliments per assegurar-se una alimentació bàsica. La teva donació avui és vital. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un bízum a la causa 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
1: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: Notícies en xarxa.
1: En el 107 de la FM.
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmerman i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: L'escroll, o el que és el mateix, el desplaçament infinit a les xarxes socials i la personalització de l'algoritme estaran prohibits a la Unió Europea pels menors de 18 anys. Són dues de les mesures més significatives de la proposta de llei de la Comissió per restringir l'ús de les xarxes als menors i fer-les més segures. En un gest poc habitual, la mateixa presidenta, Ursula von der Leyen, ha presentat el text. Anem cap a Estrasburg, que està allà i ho està seguint el Bruno Forteamiras.
8: Von der Leyen vol que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador per als menors de 18 anys i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats en funció dels seus interessos. La presidenta de la Comissió Europea creu que tot això són trampes de les grans plataformes per atrapar els més menuts durant el màxim temps possible.
9: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
8: Planteja prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys i que ja hi puguin accedir entre els 13 i els 15 anys, però només durant una única hora al dia, amb comptes controlats pels pares i amb un límit de contactes socials. Per a tots els menors de 18 anys, Brussel·les també vol prohibir les notificacions en hores de son i impedir el contacte de desconeguts. Amb aquesta llei, la Comissió Europea obligarà les grans tecnològiques a demostrar que són segures per als infants i adolescents, tot i que von der Leyen admet que l'addicció a les xarxes socials pot ser un perill per a qualsevol edat.
9: És clar que no només els menors estan en risc. Parlava dels dissenys addictius, per exemple, perjudiquen tothom, tant si és menor com si és adult.
8: I per això presentarà una llei més àmplia el mes que ve.
10: Com pot ser? Amb la quantitat de lestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més. No entenc com el món pot anar tan malament.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Recordi bé.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: És que té de tot.
4: Bueno, sempre diuen, no?, que tot el que val la

0: Vilasacra, la ràdio que alegra...
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
0: Distrae...
2: és molt important fer-ne difusió.
0: I enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que...

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és el llibre Intel·ligència Artificial de la prestigiosa investigadora nord-americana Melanie Mitchell.
1: L'obra ens ofereix una visió sobre la història de la intel·ligència artificial i com està transformant el món des de vessants molt diverses. El llibre resumeix algunes de les principals fites que ja ha aconseguit la IA i també els temors que envolten la seva evolució futura i planteja preguntes a debatre com fins a quin punt són realment intel·ligents aquests programes informàtics, què passa si cometen errors, fins a quin punt la IA s'assemblarà als humans o si és preocupant que pugui arribar a superar-nos. Tot plegat, acompanyat de molta informació sobre els principals models d'aprenentatge automàtic del moment i sobre els científics que els han fet possible.

0: T'imagines poder veure erupcions submarines i extraplanetàries?
1: A l'Espai Cràter d'Olot és possible. Descobreix Cràter 360.
0: Un viatge extraordinari per quatre volcans inaccessibles, des de les profunditats de l'oceà fins als confins de l'espai.
1: Reserva la teva entrada a espaicràter.com.
0: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
1: Olot, la Garrotxa.
2: Encendré la tele hoy en día. Es un taladro para el cerebro.

0: Baladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
2: Hola, em dic Àlex. El meu poema es diu Anna Kiyoka, de l'autor Miquel Desclot. L'he triat perquè sempre m'han agradat els animals i també quan el vaig llegir em va agradar molt. Anna Kiyoka, un ànec i una oca damunt d'una roca. Em vull en la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni l'oca estanoca que arribi a tanoca.
1: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu!
2: Adeu, Embaladits!
3: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
5: Què de què?
6: Què de què?
5: Què de què?
6: Què de què?
5: Què de què?
6: Què de què?

0: El Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Sal, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Nit Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més Temporada Alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El Temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: hem de treure el cap a Girona.
1: Mira, jo penso que una de les professions que està en auge dins de la carrera de medicina, jo penso que és la psicologia, perquè fa molta falta per la societat, més que res, perquè hi ha molta gent pues, que pues, es dedica a fer el deure de diferent manera. Eh? Vale?
2: Sensacional!

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Preguntes sense resposta.
1: Algú em pot explicar si els dibuixos animats que ofereixen les diferents cadenes de televisió, on hi ha agressivitat, violència, llenguatge groller i poc respectuós, són adequats per al públic infantil i juvenil de la societat actual? Quin tipus de persones dirigeixen mitjans de comunicació on divulgar la vida poc grata de famosos, conèixer els detalls dels uns i els altres, amb els seus draps bruts i baixeses, i creure que són d'interès en hores de màxima audiència? Anem bé? És aquesta la societat que volem? Són preguntes a les quals jo no tinc resposta i si algú em fa el favor de fer-me arribar una resposta, li ho agrairé de tot cor. Crac, crac, crac,
0: crac, crac. Contestador 97251-1268 i WhatsApp 656197062.
2: Continguts en xarxa.
3: El temps.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia. Matí assolellat, tot i la presència de núvols alts a la meitat oest, mentre que a la meitat est la nuvolositat serà més densa i a la costa central es podrà escapar algun xàfec. De fet, s'ha activat un avís per intensitat de precipitació de 20 litres en 30 minuts entre les comarques del Baix Penedès i el Maresme. Pocs canvis en la mínima, que baixarà dels 10 graus al Pirineu i quedarà per sota dels 15 a l'interior, mentre que a la costa oscil·larà entre els 17 i 21 graus. Tarda amb sol al terç oest. A la resta del país, la nuvolositat serà més freqüent i podrà caure algun ruixat a la costa central, així com al Pirineu i Prepirineu Oriental. La màxima serà força semblant, quedant per sota dels 30 graus arreu i per sota dels 25 al Pirineu i en alguns indrets de l'interior, sobretot on hi hagi més núvols. A mitjà termini, l'ambient assolellat s'anirà imposant progressivament, tot i que el dissabte es podrà escapar algun ruixat a la costa central i diumenge no se'n descarta algun al delta de l'Ebre. La temperatura anirà en ascens progressiu amb valors que tornarien a situar-se per sobre de la mitjana climàtica de cara a la setmana vinent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi

0: Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.
1: I parlant d'emocions.
2: 21.
3: Doncs molt bon dia a tothom, hi hagi o no hi hagi algú, que això dins del misteriós món de la ràdio mai se sap. No sabria dir si és bo o no és tan bo saber-ho. No sabria dir fins a quin punt podria influir el fet de saber que t'escolten 10 o que no t'escolta ningú. Està clar que quants més t'escoltin sempre és millor. Però també està molt clar que siguin 10 o siguin 0, el programa el fas igual. Per tant, tant se val. O no. O sí, però no. O no, però sí. No sé si s'associa. Com veieu, el fet de que siguin pocs o siguin molts els que escoltin aquest programa no serà perquè no tinguin oportunitat de fer-ho, sinó serà perquè potser les nostres reunions setmanals no són del seu gust. Benvinguts, doncs, família, a casa vostra. Si veniu de passada, si potser ho teniu apuntat a l'agenda, tenim els nervis a flor de pell. O millor dit, no tenim ni nervis, ja que hem fotut el camp. Tenim ganes, això sí, ganes d'estar una estona amb tots vosaltres. Tenim música, tenim humor, tenim notícies, tenim amor. Així que vinga, família, vinga.
4: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: 0 12. La millor resposta.
1: El veí del 5 ja està tornant a cridar la seva dona.
0: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Obre la porta que entri la fresca. I la fresca va entrar i els va buidar la nevera.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Una curiositat fascinant sobre les mosques és la seva capacitat per caminar sobre les parets i sostres gràcies a un sistema d'adhesió únic. Les potes de les mosques, com les de la mosca comuna, estan equipades amb petites estructures anomenades pupil·li, coixinets coberts de pèls microscòpics que secreten una substància enganxosa. Aquest líquid, combinat amb les forces de la capil·laritat i l'adhesió superficial, permet que les mosques s'adhereixin gairebé a qualsevol superfície, fins i tot de cap per avall, sense caure. Aquest mecanisme no depèn de la succió ni de ganxos, sinó d'una interacció molecular entre els pèls i la superfície. A més, les mosques poden desenganxar-se fàcilment gràcies a moviments precisos de les potes, que trenquen aquestes forces adhesives sense esforç. Aquest sistema és tan eficient que ha inspirat investigacions en biomimètica per desenvolupar adhesius i robots capaços d'escalar superfícies llises. Curiosament, aquesta habilitat també els permet netejar-se constantment, ja que els pupil·li poden acumular brutícia. Les mosques es freguen les potes per mantenir aquests coixinets en perfecte estat, assegurant la seva capacitat d'adherència.

0: cosa està canviant.
1: Hola.
0: Viu l'experiència de la ràdio del futur. Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
2: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
3: Que duri per sempre.
4: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
5: Roger Pedrosa amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
4: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Avancem junts.
11: Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Festa de la bellesa a Vila-sacra. Sensacional.
0: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
3: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
4: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
5: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones aquí, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
0: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
2: Festa de la Bellesa a Vila-sacra.

0: truques i ens dius alguna cosa?
1: 972-51-1268.
2: Tu recordes on eres fa 20 anys?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Esperança. Amb l'esperança d'esperar més de tot i sobretot de nosaltres. I si per alguna cosa està servint aquest període estrany i quasi de pel·lícula apocalíptica, almenys a mi, és per buscar encara més el significat de moltes coses, algunes tan senzilles com el perquè d'un nom. La setmana passada va ploure i va fer sol alhora, i com d'acostumar a l'Empordà, vam poder gaudir d'un fenomen preciós, l'aparició de l'arc iris o arc de Sant Martí. I al veure'l i gaudir d'ell, vaig pensar... Arquiris, pels colors que pot apreciar l'iris humà, vermell, taronja, groc, verd, blau, indi, violat. Però per què es dirà arc de Sant Martí? I dit i fet, ho vaig buscar i vaig trobar dues explicacions, i curiós, les dues d'origen català, i una d'elles nascuda a l'Empordà. La primera llegenda catalana explica que Sant Martí de Tous, sant molt apreciat a Catalunya, va donar-li la capa que portava un pobre que es va trobar i tremolava de fred per la neu que estava caient en nom de Jesucrist, i que a l'anomenar-lo el cel es va obrir, el sol va aparèixer i es va formar un gran arc iris que va fer que desaparegués la neu i entrar en calor al pobre que havia ajudat. Per això tothom coneixem aquest fenomen amb el nom d'arc de Sant Martí. La segona llegenda neix d'algú de l'Empordà que se la va inventar. Aquesta llegenda parla de que Sant Martí va temptar el dimoni per veure qui feia l'arc més bonic. El del dimoni, fet de gel, va resultar petit i de colors apagats. Sant Martí va crear un de vidre i de colors brillants. Els devots de Sant Martí van explicar la història durant generacions i d'aquí fins a l'actualitat. Sigui quin sigui l'origen del nom d'aquest fenomen i la seva extensió més enllà de Catalunya, ara quan vegi l'arc iris, a part de gaudir de tots els seus colors, podré veure Sant Martí fent-li la juguesca al dimoni i guanyant-li i cuidant dels que més ho necessiten. Una altra cosa presa i una altra cosa per gaudir.
4: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
6: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972-50-75-23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
7: Radio Vila-sacra.

0: Parla com una barcelonina.
1: Parla com un lleidatà.
2: Vols parlar rossionès? Parla'l.
3: O com una pallaresa.
4: Parla tortosí, ja siguis de Vinalló o de Capredó.
5: Parla com un alicantí.
6: Ratlla com un maonès.
7: Xerra com un mallorquí. Xerra.
8: I no deixis de parlar garrotxí.
9: Ni tarragoní.
10: Enrona, gralla, ratlla, xerra, parla. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem.

0: moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649-125-865 o al Josep. 669-469-330.
1: Aquest octubre, vine a ballar i deixa't portar pel ritme.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: Un de cada quatre catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visión y Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
2: Més del 25% dels catalans assegura que té fatiga visual i ho atribueix a l'ús d'ordenadors, tauletes i mòbils. Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és l'alt nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visión y Vida, Elisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
3: Tenemos la regla que es dejar las pantallas y si quieres compañía, nada mejor que la radio. A la larga tu vista te lo agradecerá. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas.
2: L'estudi també reflecteix l'alt ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada tres menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
0: Notícies en xarxa.
4: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
5: Ep!
6: Sí i no.
5: Cal explicar-ho.
4: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
7: Ei! És Ràdio Vila-sacra!
4: Comença a cuidar-te cada dia.
8: Pareu bé l'orella.

0: Continguts en xarxa. En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.
1: El marbre és un material noble, delicat, i ha de ser treballat per bones mans, per bons professionals, per especialistes. Marbres Fills de Ramon Caselles. Granit, pedra, marbres... Una llarga experiència t'ho garantitza. Marbres Fills de Ramon Caselles. Ens trobaràs a la carretera de les Forques sense número de Figueres. Telèfon 972 50 34 83. Marbres Fills de Ramon Caselles. La qualitat, primer de tot.
2: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
3: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La reiteració de fets delictius greus torna a posar damunt la taula la reclamació d'una regió policial pròpia a l'Alt Empordà. Els darrers successos reobren el debat sobre la necessitat de reforçar els Mossos en una comarca de frontera que fa anys que demana la creació de la regió policial Girona Nord. Mossos d'Esquadra s'estructura territorialment en 9 regions policials, només una de les quals reuneix tota la demarcació de Girona. Agullana supera els 900 habitants i topa amb la manca d'habitatge. Si un pis queda buit, ja tenim 3 persones esperant, ens comenten. El municipi supera els 900 habitants per primer cop en dècades, però la falta d'expansió urbanística frena l'oferta de pis. Per respondre a la demanda, l'Ajuntament projecta habitatge social i preveu convertir la rectoria en pisos de lloguer. Figueres, parada obligatòria del millor patinatge artístic, acollirà la primera Copa d'Europa de la història. Es disputarà el poliesportiu Roser Llop entre el 24 i el 26 de setembre i rebrà 600 participants de 7 països. Tindrà les modalitats de show, quartets i precisió en categoria sènior i júnior i marcarà el debut d'una nova competició d'abast continental.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé!
3: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit...

0: escolteu la història secreta. Doncs imagina.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que pensa.
2: El que no agrada als ulls no plau a la boca.
3: Maltratant i en pas salvatge, sembrant la vila d'amors, a sang i foc avançaven les tropes dels invasors. Gent estranya que venia a fer nostre poble esclau i en llur orgull imposaven discòrdia on hi havia pau.
4: Fins al 12 de maig l'hivern no diu me'n vaig.
5: Xavi, ja hi tornem a ser. Abans que no se'n vagi del cap, una millor tornada a casa per tots. Bé, un record per la gran dama de la cançó i d'altres facetes artístiques, Nàdia Dolors Pradera.
6: Digue. Deixa un missatge.
7: Ràdio Vila-sacra.

0: Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Associació Rempen Flinfla, ea ea dudua.
4: Associació Rempen Flinfla, ho entens ja?
5: Doncs això i així de clar.
6: Des de Girona.

Aquesta és la història del poble més gran del món. Un poble de més de 7.000 milions de persones que es coneixen i s'ajuden. A Càritas treballem per un món així. I el teu suport és imprescindible per construir aquest poble més humà i proper. Siguem més poble. CàritasCatalunya.cat. Càritas.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Notícies en xarxa.
2: Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia

0: Ho ha dit el mateix conseller delegat Sam Altman en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que en aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència. Anthropic assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
1: Observar, raonar i triar. 24 hores al dia.
2: És Ràdio Vilassar.
3: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
4: Això sí, fets. Que la paraules està a la comunicació plena.
3: Hey!

0: t'has fet mal?
1: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
0: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
2: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.
3: Papa, m'expliques un conte?
4: Buenas. Riquísimo.
5: ¿Alguna pregunta, Miss?
6: Va, escúchame. Piensa que vengo, soy del 92. Normalmente hay muchas imágenes de eso, ¿no?
4: No, nada. Dins d'Ecosistema Kings, que és el que jo controlo, tothom és molt fan i estem encantats sempre que veniu.
6: Ara!
7: Jo crec que no, eh?
8: Per molts anys.
9: Un petó.
10: Per mi?
9: Un petó.
10: Ala, venga, mua, a passar-lo bé.
11: Patapam.
9: Ai, Gerard, que bé oloreu.
12: És que ens hem posat aquesta colònia perquè sabíem que venies tu i...
13: No, eh? Bromitas, no.
14: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
15: Ai.
16: Ai.
15: I ara?

Els astrusos, aus no voladores més grans del planeta, són criatures fascinants que habiten la sabana africana. El cos robust, les llargues potes i els poderosos músculs els permeten córrer fins a velocitats de 70 km per hora, cosa que els converteix en les aus més ràpides del món. Les seves grans ales, encara que no els permeten volar, els ajuden a mantenir l'equilibri al canviar de direcció ràpidament. Els astrusos són animals omnívors que s'alimenten d'una varietat de plantes, insectes, petits rèptils i mamífers. Tenen un bec fort i un estómac capaç de pair fins i tot els aliments més durs. Viuen en grup de fins a 20 individus, composats principalment per femelles i les seves cries. Els mascles adults solen ser solitaris i només s'ajunten als grups durant èpoques d'aparellament. Els astrusos són les aus que posen els ous més grans, amb un pes de fins a 1,5 kg i un gruix de la seva closca de fins a 2 mil·límetres. La incubació dura uns 50 dies i és realitzada per les dues parelles. Malgrat la seva gran mida, els astrusos són animals espantadissos que fugen davant de qualsevol situació de perill. Quan se senten acorralades, ataquen amb les seves fortes potes, cosa que pot causar greus lesions.

Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.

0: A Bonpreu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional. Actitud positiva, consciència d'equip i pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients. Oferim més de 30.000 productes de la millor qualitat i amb la millor relació qualitat-preu. A Bonpreu i Esclat, optem perquè els clients escollin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca Bonpreu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent Bonpreu. Compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bonpreu i Esclat. Experiència única.
1: Un viatge en el temps.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Sempre hi ha un dia que dius, avui faig país. És aquell dia que tornes a aquell museu de Figueres, que vas un cop més a fer un tomb per l'Escala, Roses, Cadaqués, o una ruta pels nostres innombrables pobles. I acabar el dia a Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, Empúria Brava. Restaurant Bistró Montserrat. Hi ha dies que són perfectes.
4: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
5: Ditinet, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats de veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Ditinet. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà el resultat.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Mentre altres fans que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Notícies en xarxa.
2: El Banc Central Europeu vigila de ben a prop les grans tecnològiques nord-americanes. Per finançar els costos enormes de la intel·ligència artificial, companyies com Google o Amazon cada cop venen més bons, és a dir, més deute, dins del mercat europeu. Això, segons el BCE, podria fer que la competència als altres bons que venen les empreses i els governs d'Europa i obligar-los a pagar més diners perquè els títols europeus continuïn sent atractius. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
3: Com que els bons de les grans tecnològiques nord-americanes són tan solvents, s'estan convertint en una opció suculenta per als inversors europeus. Només dues empreses, Google i Amazon, ja concentren el 10% de tots els bons corporatius que s'han venut enguany a l'eurozona. Però pel Banc Central Europeu, si això es manté sota control, pot arribar a ser beneficiós, ho explica l'economista de l'Institut Bruegel, Rebecca Christie.
4: Com que tens aquestes empreses nord-americanes amb grans marques que venen al mercat de bons europeu, la gent pot dir, oh, el mercat de bons europeu és molt atractiu, és el lloc on cal ser, i això podria tenir un efecte contagi positiu per a les empreses europees.
3: Però també hi ha el risc que aquest contagi obligui les empreses europees a oferir interessos més alts, és a dir, més diners perquè la gent continuï comprant els seus bons. Segons el Banc Central Europeu, això també podria afectar els estats, quan venguin lletres del tresor, amb l'objectiu de buscar finançament.
4: El pitjor escenari seria que un govern no trobés compradors per als seus bons. I quan no pots vendre bons per pagar les teves factures i no trobes ningú que vulgui comprar-los, llavors tens una crisi.
3: Dependrà de si els inversors europeus poden absorbir alhora la compra de bons europeus i de les grans tecnològiques nord-americanes.
1: Notícies en xarxa.

0: Una curiositat interessant és que els plàtans que mengem avui són gairebé tots clons entre si. La majoria de plàtans que es venen en el món pertanyen a una varietat anomenada Cavendish banana. A diferència de moltes altres fruites, aquests plàtans no es reprodueixen amb llavors normals, sinó que es cultiven plantant parts de la mateixa planta mare. Això vol dir que genèticament la majoria dels plàtans Cavendish són pràcticament idèntics. És com si milions de plantes fossin còpies de la mateixa original. Aquest sistema és útil perquè garanteix que tots els plàtans tinguin un gust i una forma molt semblants, una cosa que facilita la producció i el comerç mundial. Però també té un inconvenient important. Si apareix una malaltia que afecta aquesta varietat, pot atacar gairebé a totes les plantes alhora perquè tenen el mateix ADN. De fet, al segle XX ja va passar una cosa semblant amb una varietat molt popular anomenada Gros Michael Banana, que pràcticament va desaparèixer a causa d'un fong. Per això, avui dia els científics investiguen noves varietats de plàtans més resistents.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
3: És maco, això, eh?
4: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
5: Sí. Seguim.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Hi ha mans per treballar.
5: Mans per enviar missatges.
6: Mans per abraçar.
7: Mans per fer una cara de mans.
8: Mans per fer l'onada, per celebrar, per picar de mans.
9: Mans, fem mans i mànigues per la música i la cultura popular. Mans.
10: Mans en l'aire i de festa.
11: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
12: Endesa preveu tancar una anella elèctrica a Cantallops que pateix talls constants de llum en episodis de vent. L'Ajuntament diu que fa temps que els passa, però que s'han intensificat en l'últim any. L'equip itinerant que ajuda persones sense llar ha atès 82 usuaris a només 4 pobles de l'Alt Empordà. Durant l'any passat, el projecte Sostre 360 va assistir 21 joves d'entre 18 i 25 anys que estaven en situació de vulnerabilitat vivint al carrer. Roba 250 euros a una dona a la Devesa de Girona i l'amenaça amb un ganivet. La policia municipal de Girona va arrestar el sospitós al carrer del Pont de la Barca després que la víctima el reconegués.
11: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
13: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys t'ho esperes, tot es capgira. Però respira.
14: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
13: Perquè tot això no ho has perdut.
15: You're on again. It ain't my turn, it's your turn.
16: I've wined and dined.

0: Els petits gestos de cada dia.
1: Només a Ràdio Vila-sacra.
2: Doncs bé, aquí continuem, i a més continuem amb alegria, continuem amb ganes, continuem amb trucades. Amb trucades, i a més en tenim tres, i aquesta seria la quarta. Un moment. Doncs despenjo el telèfon ara. En aquest moment el l'haig de despenjar, perquè hem de continuar parlant, vull dir... què dèiem?
1: Informació, música, entreteniment.

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: no a la censura.cat.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

com un pèsol, eixerit com un gínjol, efectivament, d'algú molt trempat. Tant el gínjol com el pèsol són bons candidats. Un moment, us heu parat a pensar que els catalans, quan fem una juguesca o una aposta, ens hi juguem un pèsol? Un pèsol és la prova definitiva del valor que donem a les coses petites. Un pèsol podria ser l'equivalent a un lingot d'or. Per què estem eixerits o contents com un gínjol? L'etimologia és incerta, però ens agrada fantasiejar. Sabíeu que amb la fusta del gínjoler es fan les tenores i les gralles? Instruments...

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us podeu imaginar què fa un cuc dins d'una poma? Aquest poema diu que potser viu dins i molt tranquil. Què penseu? L'escoltem?
3: Hola, sóc el Nil Gómez Serrano. El poema que he escollit es diu Un cuc en una poma i ho ha escrit Richard Edwards Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agrada la poma. A un cuc en una poma, llegeix tranquil com un nadó dins del bressol arreblidet, i jo, em sap greu, he destrobat la dolça pau del teu indret. La culpa és tota de la gana que m'empenia a esbatanar les portes del teu santuari sense pensar on tan sols truca. Un dubte em queda que em fa angúnia. Abans no et llenci al carretó? D'això em vols dir si per aventura

0: Tenies cap germà bessó, Richard Edwards Miquel Desclot.
1: La poesia és meravellosa. Amb ella podem imaginar coses com un cuc llegint dins d'una poma. Moltíssimes gràcies, Nil, per recitar aquest poema tan divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu.
0: Adeu, Embaladits.

0: posarà una canya, si us plau, amb aquella petita inclinació, perquè caigui reposada. I just cap al final, tornem a la verticalitat, perquè l'últim tram tanqui amb una pinzellada d'escuma blanca rematant de forma magistral aquesta obra mestra. Una canya ben tirada no és el mateix que una canya qualsevol. Dinàmic Cerveseria. El plaer d'una canya ben tirada.
1: Carrer Monturiol 2, Figueres.
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Llegir ens fa més lliures. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
1: En el 107 de la FM.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Festa della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972507523. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa, a Villa Sacra. Sensacional.
5: Defineix tranquil·litat.
6: No et preocupis si no ens vols escoltar.
7: Eh?
6: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
7: Ostres, tu!
6: Així de fàcil és la situació.
8: Ho veieu?
6: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
7: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

aprofito per fer una crida primer a tots els radioients, no sé qui és el responsable d'aquesta moguda, de ràdio coherent, respectable, sensible i tolerant. És que hi ha altra manera de fer i altra manera de treballar. I això penso que si en aquest país ens ho deixem perdre, ho sento molt. Jo espero que els que m'esteu escoltant avui, perdona, estic molt nerviós, però no sé que us acostumeu a parlar per ràdio.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
2: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies, i per això s'han reunit a DIF i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en concret a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau.
3: Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícia en xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
4: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
3: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
5: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
3: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
2: A més, són robatoris que afecten tota la xarxa. Enguany a la línia R3 n'han comptabilitzat 63 d'actes vandàlics d'aquestes característiques. El 9FM, Judit Lechón.
6: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. En una visita del mateix dia al Vallès Oriental, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, va parlar obertament de sabotatge. També va denunciar que les sustraccions i els actes vandàlics causen un mal important a la infraestructura. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers, i en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
1: La xarxa de comunicació local.
7: Què? On et ve de gust que anem a dinar avui?
8: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
7: I això?
8: Cal saber triar en temps estranys.
9: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
10: Ep, sí i no.
11: Cal explicar-ho.
9: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
12: Ei, és Ràdio Vila-sacra.
9: Comença a cuidar-te cada dia.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
1: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Ceres i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Ceres, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.
4: Volaré. Cantaré. Nel blu, dipinto, di blu. Felice di stare lassù. Fa 20 anys que vam néixer per fer-te volare per tota Europa. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge. Vueling.
5: Gent que és feliç, fent feliços els altres.
6: A l'Espai Gironès regalem 12.000 euros en benzina.
7: Fins al 19 de setembre pots guanyar vals de benzina de 30 euros amb les teves compres a l'Espai Gironès.
6: Aconsegueix el teu val de benzina perquè et sigui més fàcil moure't per l'espai. En sortegem 400.
7: Més info a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
1: Ai, carai!

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Endesa preveu tancar una anella elèctrica a Cantallops que pateix talls constants de llum en episodis de vent. L'Ajuntament diu que fa temps que els passa, però que s'han intensificat en l'últim any. L'equip itinerant que ajuda persones sense llar ha atès 82 usuaris a només 4 pobles de l'Alt Empordà. Durant l'any passat, el projecte Sostre 360 va assistir 21 joves d'entre 18 i 25 anys que estaven en situació de vulnerabilitat vivint al carrer. Roba 250 euros a una dona a la Devesa de Girona i l'amenaça amb un ganivet. La policia municipal de Girona va arrestar el sospitós al carrer del Pont de la Barca després que la víctima el reconegués.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions...
3: 95.

La música, a les discoteques. Llibres, a les llibreries. Menjar, a la cuina. Fantasmes als castells o cases encantades. Llestos a les xarxes socials. Cracs als esports. Paranoies, als psiquiàtrics. Medicaments a les farmàcies. Gasolina a les gasolineres. Savis, a les universitats. Mala sang a les presons. Espectacles als escenaris. Però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Tanca els ulls.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Gironès. Regalem 12.000 euros en benzina.
1: Fins al 19 de setembre pots guanyar vals de benzina de 30 euros amb les teves compres a l'Espai Gironès.
0: Aconsegueix el teu val de benzina perquè et sigui més fàcil moure't per l'espai. En sortegem 400.
1: Més info a espaigironès.com. Espai Gironès. 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Ara toca calma.

0: els caps de setmana, passen coses bones.
1: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
2: Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals, un 23% més en només 5 anys. L'augment de penes amb multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest augment. De fet, 4 de cada 10 delictes dels interns són robatoris. Davant d'això, el govern es planteja construir nous mòduls.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.

Que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.

0: per tot amb l'amor i amb l'il·lusió, a Cal Empordà, i que alhora van traslladar a altres mons a la resta de la llar. En definitiva, la qualitat, el respecte al medi ambient, la sostenibilitat, la consciència social i, sobretot, molt d'amor és el que diferencia de la resta. I per què no? Els viatges que podem fer amb els més estimats acompanyats de cada peça d'un gran somni. Quina tentació i alhora quin regal! El millor regal, aquell que pots compartir i viure amb els que més estimes viatjant des de l'Empordà a l'infinit. T'ho perdràs?
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
3: Que bo. Mereix una cançó.

0: del mar a la terra ho van fer en un procés evolutiu similar al que utilitza el càncer per envair els teixits i que podria desafiar la teoria de l'evolució de Darwin. És el que conclou un estudi d'investigadors catalans de l'Institut de Biologia Evolutiva que revela que els cucs de mar van trencar el seu genoma en 1.000 trossos per reconstruir-lo de manera radicalment diferent per poder adaptar-se a les condicions de viure sobre terra ferma fa 200 milions d'anys. El descobriment es basa en l'anàlisi de dades genòmiques d'invertebrats d'una qualitat similar a les que utilitzen per seqüenciar el genoma humà i demostra que els cucs no van seguir una evolució lenta, sinó que va ser a través de salts radicals. Ho ha explicat Rosa Fernández, investigadora principal de l'estudi publicat en Nature, Ecology and Evolution.
1: Íbamos buscando algún cambio pequeño, alguna mutación pequeñita, a lo mejor algún gen concreto. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que lo que vimos fue un cambio masivo en todo el genoma, una reestructuración como nunca se ha visto en ningún otro modelo animal hasta ahora. Es como si el genoma se hubiese roto y se hubiese reestructurado de cero, con un orden de piezas totalmente diferente.
2: Pensa, pensa.

Restaurant Gameló de Begú i Torroella de Montgrí. Vine a tastar els nostres menús especials, el menú xuletón i el menú d'arrossos, o tria el que vulguis de l'extensa i variada carta Gamelot. Obert cada dia per dinar o sopar. Si encara no coneixes el restaurant Gamelot, a què esperes? Gamelot Begú i Gamelot Torroella. Busca'ns a Instagram.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. Durant els mesos més calorosos de l'any, entre juliol i setembre, podem degustar una fruita fresca de temporada curta, però d'allò més exquisida, la figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola. Endolciu els últims dies d'estiu tot gaudint de menjar les darreres figues fresques de temporada.
3: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
4: Què vols dir?
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Això sí.
4: És així i ja està.
7: Ui, quina joia que ve ara.
4: Tant, que Déu-n'hi-do.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Tenim el que d'altres no tenen.
10: Ui, jote.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Disculpa, què està prenent aquest home?
3: És el licor de crema d'arròs de segadors del Delta. Un licor suau i exquisit, amb una textura i un sabor únic que el fan ideal per a qualsevol ocasió. El vols provar?
2: Vinga, va, posa'm un segadors del Delta.
4: Demana l'original, segadors del Delta. La crema d'arròs del Delta de l'Ebre.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Notícies en xarxa.
2: Les relacions comercials entre Catalunya i la Xina s'han intensificat les dues últimes dècades fins a multiplicar-se per 10. Ara el gegant asiàtic ja és el quart soci comercial de les empreses catalanes per davant fins i tot d'Estats Units, Climent Sabater.
3: Aquesta és una realitat que s'ha analitzat a la primera cimera de cooperació empresarial Catalunya-Xina que ha acollit el Col·legi d'Economistes. L'aliança i aterratge de l'automobilística Chery amb Ebro, els vols directes entre Barcelona, Pequín, Xangai o Hong Kong, o l'ampliació de la terminal del gegant xinès Hutchinson al port de Barcelona, exemplifiquen com s'han intensificat les relacions comercials entre tots dos territoris, com detalla des de l'agència Acció Antoni Fita.
4: China ha pasado a ser el cuarto socio comercial de Catalunya. Por encima de Estados Unidos.
3: La Xina és el segon proveïdor de Catalunya, només darrere d'Alemanya, però encara hi ha un fort desequilibri en la balança comercial, perquè si parlem de destinació de les exportacions catalanes, el gegant asiàtic cau al 12è lloc, amb 2.000 milions en vendes, només un 2% del total. Una relació que s'ha multiplicat quan la Xina s'apropa als Estats Units per ser la primera potència econòmica mundial, com apunta l'economista Oriol Amat.
5: Si el crecimiento sigue como ahora y la primera potencia actual sigue así y China sigue así, es un tema de 3-4 años que China sea la primera potencia económica mundial.
3: Contràriament al que es pugui pensar, la inversió de la Xina a Catalunya és baixa i hi ha més empreses catalanes, 165, instal·lades al país asiàtic que xineses, un centenar a Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
6: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
7: Això sí. Fets, que la paraules està a la comunicació plena. Hey!

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
3: Això és Ràdio Vila-sacra.
5: Wow.
3: Que no et confonguin.
6: Au.
7: Mira que bé.
8: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
9: Psst, molt bé, no?
10: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
11: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
10: Iaia, no dius pas podem tot?
11: Sí, que puc, sí, sí que puc.
12: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
1: Ep! Sí i no.
2: Cal explicar-ho.
0: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
3: Ei! És Ràdio Vilasacra!
0: Comença a cuidar-te cada dia.
4: Benvinguts a la Biblioteca de Figueres, una biblioteca pública oberta a tothom. Pots venir a la biblioteca a llegir una estona o a consultar material, però si el que vols és emportar-te a la casa, et caldrà el carnet de la biblioteca. Te'l farem gratuïtament en un moment. Només cal que ens portis un document d'identitat. Amb el carnet podràs emportar-te a casa llibres, revistes, música, cinema i tenir-ho durant 30 dies. Si necessites aquest material durant més temps, pots renovar-lo fins a dues vegades, sempre i quan no hi hagi ningú que el tingui reservat. D'altra banda, si et cal algun material que no està disponible, te'l reservarem i t'avisarem tan bon punt el retorn. Si et vols informar de totes les nostres activitats, pots fer-ho a través del web de la biblioteca o seguint-nos a Facebook, Twitter, Instagram. Ja ho veus, a la biblioteca t'oferim una porta oberta al coneixement i esperem

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
1: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
2: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Notícies en xarxa.
2: A Espanya, els pagaments en els punts de venda amb diners en efectiu superen els que es fan amb targeta. És una de les conclusions d'un estudi fet per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Sapiguem-ne més detalls en aquest reportatge de la Maite Curto amb el muntatge musical d'en Jordi Galbany.
3: La plataforma Denaria Europe va néixer per defensar, promoure i garantir l'ús dels diners en efectiu. Ha analitzat la situació en 20 països europeus i conclou que a Espanya el 57% dels pagaments que es fan en els punts de venda són amb diners en metàl·lic. Això el situa per damunt de la mitjana europea. Si parlem de l'acceptació d'aquest mètode de pagament, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier López, posa xifres a aquests resultats.
4: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
3: Ru Pérez destaca una asignatura pendent, la millora de la infraestructura de caixers automàtics.
4: No únicamente España, sino prácticamente toda Europa, como consecuencia de la pandemia, registró una importante reducción.

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure't a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: En dies de molta activitat amb els aeroports i sobretot en jornades marcades pel temporal, és habitual la cancel·lació o reprogramació de vols. Són molts els passatgers que no saben com actuar ni quins drets tenen en aquests casos. En aquest punt tractem de buscar resposta a aquests dubtes. Repassem tot seguit amb l'Andreu Santos quins són els principals drets segons la casuística a la que ens trobem. Andreu, què passa si el vol es cancela?
1: En aquest cas tens dret a un reemborsament, un transport alternatiu o tornar al punt d'origen. A més, també tens dret a rebre assistència a l'aeroport. Una cancel·lació pot ocórrer si eliminen l'horari d'original del teu vol i et traslladen a un altre, si l'avió és a l'aire però de tornar al punt de partida o si el vol arriba a un aeroport diferent del que figura el bitllet, tret que hagis acceptat un transport alternatiu o que l'aeroport de destinació estigui a la mateixa ciutat o regió. Si t'informen de la cancel·lació en menys de 14 dies d'antelació, pots reclamar una compensació sempre que la companyia no pugui demostrar que la cancel·lació ha estat per fets extraordinaris.
0: En cas de retard del vol, també es pot demanar assistència, reemborsament o vol de tornada, tot plegat en funció de quant temps es retardi i la distància del vol.
1: Si arribes a la teva destinació amb més de 3 hores de retard, pots reclamar una compensació sempre que el retard no sigui per fets extraordinaris. La companyia aèria d'aprovar aquestes circumstàncies amb documents com els informes de vol i ha de proporcionar aquesta informació tant a autoritats com als passatgers afectats.
0: A què tenim dret si ens denega l'embarcament per sobreventa, el que es coneix com overbooking o per raons operatives?
1: En aquest cas, si no hem renunciat voluntàriament a la plaça, tenim dret a una indemnització d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. A banda, la companyia aèria ha d'oferir-te tres opcions. El reemborsament del bitllet amb un vol de tornada al punt de sortida si tenies una connexió, un transport alternatiu fins al destí final en tan aviat com sigui possible o un transport en una data que tu triïs si hi ha disponibilitat. A més, mentre esperes, la companyia ha de proporcionar-te assistència gratuïta com menjar, begudes i en alguns casos allotjament.
0: I què passa si es perd, es malmet o es retarda l'equipatge?
1: La companyia aèria és la responsable i pots rebre una indemnització de fins a 1.300 euros si el dany no és per un defecte propi de l'equipatge. Per protegir articles valuosos és recomanable contractar una assegurança privada. Per reclamar la pèrdua o danys de l'equipatge has de contactar amb la companyia aèria per escrit en un termini de 7 dies i en cas de retard tens 21 dies des del moment que et retornen l'equipatge.
0: Els drets dels passatgers a la Unió Europea s'apliquen quan el vol es realitza dins de la Unió independentment de l'origen de la companyia, és a dir, si el vol arriba a la Unió des de fora però està operat per una companyia d'origen comunitari o si el vol surt fora de la Unió independentment de l'origen de la companyia.
2: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
3: El programa dels dijous a la una de la matinada.
4: I parlant d'emocions.
5: 33.

0: festa della bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: Escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
2: Som d'aquí.
3: Tot el que s'ha treballat des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és d'accés públic i es troba recollit al portal lingüístic i qualsevol persona hi pot accedir i fer-se seva la normativa que s'hi recull.

0: Que bo! Continguts en xarxa.
1: Ara un xic de cultura.
0: Que bo!
2: El català està ple de localismes, és a dir, formes pròpies d'una població o d'una zona determinada que no s'utilitzen en cap altre lloc. Per exemple, a Terrassa no diuen carmanyoles, diuen taifes. A Mataró, fer toris vol dir fer campana. A Banyoles no penjarem una pilota a un arbre, sinó que l'esperxarem a un arbre. O al Camp de Tarragona, dels ximples se'n diuen alonsos. De la mateixa manera que de fer el ruc se'n diu fer l'alonso.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vilasacra, i que em deixin tranquil.
2: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
3: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
4: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
3: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
4: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
3: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Busques una escapada diferent? Descobreix Nulles, un racó amb ànima pròpia al cor de l'Alt Camp.
2: Passeja en carro entre vinyes, endinsa't en el passat al jaciment ibèric i deixa't sorprendre per la majestuositat de la catedral del vi, joia del modernisme agrari.
1: Visita els cellers, tasta els vins i connecta amb la tradició i l'entorn en cada copa.
2: Nulles t'espera. Autèntic, proper, inoblidable.
3: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
4: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
8: Què necessites avui? A IKEA fem espai perquè sempre trobis alguna cosa nova. I com que aquí fins i tot les oportunitats estan ben endreçades, alguns dels productes van a la nostra selecció d'últimes unitats. Aprofita ara i emporta-te'ls per menys a IKEA amb descomptes de fins al 30%. Només fins al 31 d'agost o fins a esgotar existències. Vine i descobreix-los a les botigues IKEA a Catalunya. T'hi esperem.
9: IKEA a Girona, carrer Astúries 61.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Marca aquest número, t'estem esperant.
3: 972-51-1268. Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: WhatsApp.
5: Xavi, de veritat, bona tarda. Mil gràcies. Me n'alegro molt de que estiguis aquí a la ràdio, perquè es nota que li poses l'agulla, les ganes, i ets un home de poble, de veritat, en el sentit de portar coses. De veritat que me n'alegria molt de que fessis més coses, de que jo et pugui ajudar. Compta amb mi, eh? Et felicito. Et felicito perquè veig la teva feina i ningú es dona, eh? Vull dir que de veritat que això s'ha de conèixer a tot arreu. Una passada. Et felicito. Una abraçada. Endavant en tot. Gràcies.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
6: Repetiràs.
7: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: de mi crisis.
1: Calçat Aconfit és comoditat al teu abast i punt. I punt perquè la tecnologia Shock Absorber exclusiva de Aconfit està formada per un punt d'amortiment en el taló que et garanteix la màxima comoditat a cada pas durant tot el dia. A l'abast de totes les butxaques. Disponible només a Mercal i Mercal.com. Aconfit, la teva zona de confort.
2: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'exposició universal del 1888. Ho fan al llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 a Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo, com a mínim, treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.

0: els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Continguts en xarxa. La bona cuina.
2: Quins fogons, amb Clara Simó i Marina Antúnez.

0: És ben bé que ets una panarra catalana, tu.
1: I per què ho dius?
0: Dona, perquè de l'entrepà que t'has cruspit no en deixes ni una engroneta pels ocellets.
1: Doncs potser tens raó, tu. No m'hi havia fixat. Ara que podria repetir, eh?
0: Un altre.
1: Un altre i ben català.
0: Pa enrotllat de botifarra. Necessitem 500 grams de farina, 25 grams de llevat, sal, una botifarra, all i julivert picats i formatge mental ratllat.
1: Remenem la farina amb el llevat desfet amb una mica d'aigua tèbia i anem afegint aigua a mesura que la massa ho demani.
0: Ho rematem amb un pessic de sal i deixem reposar la massa durant una hora tapada amb un drap.
1: Quan la massa hagi reposat prou, l'estirem i la farcim, col·locant una botifarra sencera de llarg a llarg.
0: La napem amb una picada d'oli, all i julivert i ho rematem amb formatge ratllat per sobre.
1: Enrotllem el pa formant una barra.
0: I l'enfornem durant mitja hora a 200 graus.
1: Mmm, quina passada de pa! Així és fàcil ser català.
0: Quins fogons!
1: Seguiu-nos al YouTube
0: o al Facebook de Quins Fogons.
1: Amb Clara Simó
0: i Marina Antonet.

0: De oca a oca y tiro, per quien toca.
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
2: Comença a haver-hi nivell.
3: Emocionat. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.
4: Llibres de ciència.
5: La nostra proposta d'avui és el llibre Intel·ligència Artificial de la prestigiosa investigadora nord-americana Melanie Mitchell.
6: L'obra ens ofereix una visió sobre la història de la intel·ligència artificial i com està transformant el món des de vessants molt diverses. El llibre resumeix algunes de les principals fites que ja ha aconseguit la IA i també els temors que envolten la seva evolució futura i planteja preguntes a debatre com fins a quin punt són realment intel·ligents aquests programes informàtics, què passa si cometen errors, fins a quin punt la IA s'assemblarà als humans o si és preocupant que pugui arribar a superar-nos. Tot plegat, acompanyat de molta informació sobre els principals models d'aprenentatge automàtic del moment i sobre els científics que els han fet possible.

0: Propostes comercials, sensacionals.
1: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
2: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
3: Pareu bé l'orella.
4: Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
5: Quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
6: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
7: Informa't en el 972 207 216 o a orbitagironina.cat.

Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona? Menye, menye.

0: Bé, mira, jo també voldria explicar una experiència que vam tindre ara fa 14 anys amb el meu marit. El meu marit vam anar al metge i li van diagnosticar un càncer. I, esclar, vam anar l'especialista, vam anar al cirurgià i tot es va preparar per fer-li l'operació que li havien de fer. Aleshores, vam quedar, com ara avui era dimarts, pel divendres ingressar a l'hospital. Llavors, esclar, durant aquella setmana ja pots pensar pues, que estàvem angoixosos, estàvem nerviosos. I a la vigília d'ingressar a l'hospital, quan ens vam anar a dormir, al posar-nos dintre el llit, el meu marit, acurrucat, així, al costat meu, diu, és que tinc molta por que m'operin. I llavors jo dic, bueno, dic que és natural que tinguis por, perquè és clar, una operació una mica sèria, dic, pues, fa respecte. Dic, però dic, tu, que t'estimes tant el teu àngel de la guarda, doncs mira, ara li podem resar i t'acompanyarà. I sempre estarà allà amb tu, i tu estaràs acompanyat. Diu, bueno, ens posem a resar. Quan acabem de resar, estàvem amb la llum apagada, i sentim un soroll sec. I és clar, ell va encendre la llum de la toaleta de nit al seu cantó i veiem el vas de sobre la toaleta de nit com si ho haguessin tallat també amb un gabinet. Esclar, i l'aigua que queia. Jo em vaig aixecar i, bueno, el moment d'encendre el llum i sentir això, vam veure la sombra d'un àngel. La sombra va passar, però fulminant. I vam quedar tots dos que ens vam mirar. Jo em vaig aixecar, estava nerviosa perquè vaig pensar, mare de Déu, què és això? I vam aixugar l'aire, vam replegar els vidres, ens vam tornar a posar al llit i dic, Josep, tu has vist igual el que he vist jo? Diu, sí. Dic, doncs mira que n'hem d'estar de tranquils. I així ens es va acabar. Quan va arribar el dia d'anar a l'hospital i el van venir a buscar a l'habitació per endur-se-la cap al quiròfano, li vaig dir, carinyo, et recordes que no vas sol, eh? Vas molt ben acompanyat. I aquelles noies que van venir a buscar es pensaven que jo els deia per elles. I jo el deia per l'Àngel. I així és la nostra història. Hem passat 14 anys i està més maco que mai. Gràcies, Xavier. Jo us escolto molt.
1: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
2: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
3: Escolta.
4: I aquí, pues, hace la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
3: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
5: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
6: Pot ser part del canvi.

0: Una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
1: Els temps estan canviant. L'energia és cada dia un bé més preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia més eficients i que consumeixen fins a un 70% menys. Perquè l'estalvi energètic ja no és una alternativa. És l'única alternativa. Termor. Creiem en el confort tèrmic.
2: Ser sempre jove és voler viatjar tota l'estona.
3: És donar-ho tot al gimnàs i que et quedi energia per més plans.
2: Sí, i també saber aprofitar els descomptes que tens a prop teu.
3: Ser sempre jove és tenir el carnet jove.
4: Perquè amb els seus avantatges els plans van que volen. Fes-te la carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine. Generalitat de Catalunya.

0: L'escalfament global està envardint Groenlàndia, l'illa que sempre ha estat blanca pel gel i la neu que cobreixen el 80% de la superfície, està experimentant un canvi de paisatge en què guanyen pes l'herba i els arbustos. Enviada especial a Groenlàndia, Montse Poblet.
1: Un dels punts on l'efecte de l'escalfament global és evident a simple vista són les glaceres que comencen al cercle polar àrtic i acaben en els fiords que ara estan coberts de gel. Santiago Giral, el cap de l'expedició, ens ensenya el retrocés que hi ha hagut en una d'aquestes glaceres en els últims 200 anys i subratlla com s'ha accelerat des del 1950.
2: Més o menys un dos terceres parts s'han endarrerit des del 1850 fins al 1950 i del 1950 fins a l'actualitat han endarrerit una tercera part. Té uns 400 metres. I veus clarament com el procés s'ha accelerat de forma exponencial.
1: Aquest desgel accelerat, que també veiem a la banquisa de gel sobre el mar, ha multiplicat per 6 en només 40 anys la quantitat d'aigua que Groenlàndia porta a l'oceà. Pels inuits suposa la desaparició de la seva principal via de transport, el gel. Per la resta del món, l'obertura de noves vies de navegació i potser l'accés als hidrocarburs i als minerals que ara hi ha enterrats en el gel àrtic. Aquí hi ha urani, coure, titani. S'estima que grans reserves de gas i de petroli i alguns càlculs apunten que hi podria haver també el 25% de les terres rares del món. Tot i que Groenlàndia és una regió autònoma de Dinamarca, l'explotació d'aquests recursos és potestat del govern de l'illa, que ja ha vetat per qüestions ambientals alguns projectes miners, com el de Kvarnersuit, on es volia extreure urani.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.

Encara que no t'ho sembli, les papallones són superheroïnes que vetllen perquè la vida a la Terra sigui possible. Sorprenent, oi? Gràcies al seu poder polinizador que crea vida i la seva feina incansable, coneixem els nivells de contaminació del planeta i la qualitat de la nostra biodiversitat. Però la seva situació és alarmant. Les papallones estan desapareixent degut al creixement de les nostres ciutats, l'ús de pesticides, la contaminació i l'escalfament global. Ara estan en perill i necessiten la nostra ajuda. Et convidem a passar a l'acció. Suma't a la campanya. Salvem les papallones.

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
8: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
9: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
10: I parlant d'emocions.
11: 41.
12: Anem a temes Disney.

0: Notícies en xarxa.
1: La decisió de la Federació Espanyola de Futbol de sufragar la congelació d'òvuls a les jugadores està creant polèmica i ha obert un debat sobre maternitat i esport d'elit. Hi ha diversitat d'opinions entre les que ho veuen bé, perquè la carrera professional coincideix amb els anys per ser mare, i les que consideren que es tracta d'una mesura masclista. Un reportatge de la Laura Zurriaga.
2: La Federació de Futbol es farà càrrec del procés de vitrificació i el manteniment dels òvuls durant 5 anys d'aquelles jugadores de primera i àrbitres que ho demanin. Era una petició de les pròpies esportistes perquè els anys fèrtils coincideixen amb el seu pic professional. L'exfutbolista Marta Corredera no es va poder reincorporar al Real Madrid després de la seva baixa de maternitat.
3: Òbviament, i estic a favor, bàsicament perquè és una eina més que li ofereixes o que li proporciones a les jugadores de la selecció. És veritat que per mi, i òbviament si ho mires en clau maternitat, és insuficient perquè hauria d'anar o ha d'anar acompanyat de millores en tots els altres àmbits, que és dotar la jugadora que es quedi embarassada d'eines per poder-se preparar durant i després de l'embaràs i després del part, per poder tornar el millor possible o en les millors condicions possibles a competir.
2: Coincideix la doble medallista paralímpica Helena Congost, mare de 4, que va ser apartada dels Jocs de Tòquio després de parir. Però alerta, aquest acord és masclista.
4: Crec que darrere s'amaga un acte totalment masclista i jo estic totalment en desacord, perquè al final això, amb això el que volen fer és que les dones enredereixin la seva maternitat i siguin mares, com s'ha fet quasi sempre al llarg de la història quan ja has acabat la teva carrera esportiva. I jo considero que les dones tenim dret a ser mares quan vulguem. Encara que tu congelis uns òvuls sent jove, si després has de ser mare amb 45 anys, la teva edat ja és la que és.
2: Des de FutPro, el sindicat majoritari de dones futbolistes aplaudeixen la mesura perquè és de lliure elecció. Ara bé, queda camí per recórrer, assegura la seva presidenta Marta Perarnau, per garantir la reincorporació de les jugadores.
5: Crec que queda molt per avançar, vull dir, està protegida molt bé, però crec que hi ha una por principal ara mateix a la jugadora i per això doncs, potser la vitrificació d'òvuls segueix sent una opció tan factible, que és la por a reincorporar-se. En parles a nivell de físio, però et parlo a nivell de salut mental, que no hi ha res fet a Espanya. Et parlo, per suposat, a nivell de preparació física, que crec que és un aspecte clau, que tinguem estudis fets en mostres poblacionals de dones futbolistes que realment ens diguin quins són els protocols que tenen que seguir les futbolistes per tornar.
2: Recorda per Arnau que el conveni col·lectiu de les futbolistes de primera és pioner perquè blinda el contracte després de l'embaràs i contempla altres mesures de conciliació, com la paga de la llar d'infants.
6: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
7: Sí.
8: Bé!
9: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure't a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment. A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
2: 132 a les 1 hora i 11 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
1: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava va néixer en ple auge del turisme com a iniciativa pionera de la Diputació i de 27 municipis costaners per oferir un servei mancomunat de l'aigua. Actualment gestiona recursos hidràulics de 47 municipis del litoral i prelitoral amb el sanejament i la reutilització de les aigües residuals i l'abastament d'aigua potable i en preserva la qualitat. Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. Diputació de Girona, 200 anys amb els municipis.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: Pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar en una conferència a les Drassanes de Barcelona que vol tenir equipats tots els centres en els pròxims 5 anys. Illa més es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi i també a crear el Consell d'Educació de Catalunya per discutir a fons cap on ha d'anar el model educatiu.
2: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: Una conferència que ha provocat crítiques generalitzades dels partits de l'oposició. Doncs bé, un dels 100 centres escolars que el govern vol tenir climatitzats d'aquí a 2 anys, el 2028, és l'escola Sant Josep de Calassanç de Lleida. Allà van acabar les classes superant els 30 graus a les aules i ara les han reprès amb la mateixa calor. L'Estela Busoms i el Ramon Dalmau han anat a comprovar-ho.
3: Avui la jornada a les aules de 6è, el tercer pis, ha començat amb 28 graus, però estan segurs que la tarda superaran els 33 o 34. Ho segueixen en directe a través d'un sensor que passa la temperatura a temps real a la plataforma Aules que Cremen. Fer classe en aquestes condicions és molt complicat, ens ho explica la cap d'estudis Pili Trenado.
4: Nosaltres al dia a dia ho hem vist que per les tardes tot el malestar d'estar patint aquesta calor se traduïa en més conflictes entre l'alumnat i evidentment els mestres tenien que batallar amb aquests conflictes quan ells també estaven patint aquestes altes temperatures que li feien estar d'una altra manera, no?, afrontar-ho.
3: I ho constaten el Ryan i la Mila.
5: Ho hem passat molt malament, sense ser, i també algunes vegades no podem estudiar molt bé.
6: Es barallant-nos molt perquè aquí le toca tenir el ventilador i el nostre rècord a la classe és 34 graus.
3: La bona notícia és que després de batallar-ho molt, l'escola Sant Josep de Calassanç de Lleida serà una de les primeres que hauria d'estar climatitzada d'aquí a 2 anys, especialment necessària en un centre on més del 80% de l'alumnat és de famílies vulnerables.
4: Llavors, aquests nens estan tot el dia aquí a l'escola patint a 34 graus i després arribaran a casa seva i possiblement tampoc podran baixar aquesta temperatura. Això en què se tradueix? Pues que hi ha molts nens que acaben anant al metge, al pediatre, perquè els fa mal el cap, els li fa mal la panxa.
3: De moment,

0: seguiran resistint amb l'ajuda dels ventiladors.
1: Doncs bé, la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya alerten que els ventiladors no són una solució per climatitzar les escoles. El gremi es posi a disposició del govern per adaptar els centres a les onades de calor, però recomana apostar per l'aerotèrmica i les plaques solars enfront dels ventiladors, ha explicat el director de FGICAT, Raül Rodríguez.
2: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire i millora de la sensació tèrmica. I a més, que si arribem a temperatures que ratllen els 35-40 graus, el que ens diu l'evidència científica és que, a més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
1: Rodríguez considera factible el pla de climatització del govern i calcula 1 milió d'euros per centre, tenint en compte el que ja s'ha fet a la ciutat de Barcelona, però avisa que el gran problema és la manca de treballadors.
2: El principal coll d'ampolla ara mateix són les mans. És a dir, són els professionals que han d'executar aquestes instal·lacions. I ho portem denunciant. De fet, nosaltres estem treballant amb el Servei d'Ocupació de Catalunya per, d'alguna forma, trobar una solució a aquesta problemàtica que es va agreujant cada any.
1: Tot i l'augment de la demanda d'aparells, els instal·ladors asseguren que no hi ha problemes d'estoc.

Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per...

0: conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: De programes n'hi ha molts, i no tots agraden a tothom, però quan un programa agrada, agrada.
2: Per mi és un programa i molt enriquidor.
3: Transgressor, de molta qualitat, jo com a metge i com a psiquiatra l'aconsello a escoltar-lo. El que li molesta, que tanqui l'emissora.

0: desè dispositiu Campai contra la multireincidència ha deixat gairebé 72 detinguts amb 577 antecedents i 35 investigats amb gairebé 200 antecedents. L'operació conjunta dels Mossos, la Policia Nacional i policies locals s'ha desplegat a l'àrea metropolitana i també a Figueres, a l'Alt Empordà. 72 detinguts amb 577 antecedents i 35 investigats amb gairebé 200 antecedents. 72 detinguts amb 577 antecedents i 35 investigats amb gairebé 200 antecedents.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
2: Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Amb el gran recapte, alimenta el que importa. Fundació Banc dels Aliments.
3: Ah!

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Arrenquem nova temporada d'Actualicat. Arrenquem un curs més amb els micròfons oberts per ser la brúixola de la música en la nostra llengua. I sí, el setembre ens porta, com cada any, el ritus de fotos oficials, titulars triomfalistes i el discurs habitual que diu que la música en català viu el seu millor moment. Però des d'aquest micròfon, en aquest primer programa, no volem caure amb la complaença fàcil. Quina és la realitat quan apaguem els neons dels grans escenaris? És cert que tenim una generació d'artistes que omplen palaus, que han conquerit el pop urbà, la festa i les xarxes socials sense demanar permís a ningú. És cert que la gent jove canta en català amb una naturalitat que fa 20 anys era impensable. Però no ens enganyem. L'èxit d'uns quants caps de cartell no pot tapar les esquerdes d'un sistema que s'està tornant perillós i profundament desigual. Mentre els grans macrofestivals baten rècords de recaptació, el circuit de sales petites, el veritable planter d'on surten els talents del demà, s'ofega per pagar el lloguer. Mentre celebrem milions de reproduccions a Spotify, centenars de músics continuen malvivint de la precarietat, incapaços de cobrir costos de producció o de cobrar un caixer digne per actuar en moltes festes majors. I mentre parlem de normalització, la presència del català a les grans plataformes digitals o a certs mitjans de masses continua sent una batalla costera amunt. Tenim un talent desbordant, sí, però tenim una indústria fràgil. I la música d'un país no es mesura només per quants milers de persones salten en un camp d'esports un dissabte a la nit, sinó per la salut de les seves arrels, per la diversitat de gèneres que no troben lloc als algoritmes i també per les oportunitats que donem als que comencen. Aquesta nova temporada d'Actualicat no serà només un altaveu per als èxits i les celebracions, sinó també un espai per fer preguntes incòmodes, per donar veu als que no tenen grans campanyes de màrqueting al darrere i per defensar la música en català des de la rigorositat, la crítica i el compromís. Comencem, doncs, nova temporada. Pugeu el volum perquè tenim molt de què parlar i molt a escoltar.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, benvinguts i benvingudes, doncs, a aquesta nova temporada d'Actualicat. Avança, però, esperem que hàgiu passat unes molt bones vacances al llarg d'aquest estiu i també volem saludar a les noves emissores que a partir d'aquesta setmana emetran també el nostre espai. Amb elles ja arribem a 30 emissores arreu del nostre territori. Aquestes emissores són Amposta Ràdio, Ràdio Canet, Ràdio Martorell, Mataró Ràdio i Alcanar Ràdio. En aquesta edició d'Actualicat tindrem agenda, notícies, efemèrides, novetats discogràfiques i també una entrevista. Avui serà amb l'andorrà Quim Salvat, que acaba de treure un nou avançament del que que serà el seu nou disc. Aquest avançament porta per títol Macros i Merdes. Aprofitarem, però, l'entrevista per parlar també del disc que veurà la llum el proper mes de febrer del 2027. El títol d'aquest disc serà De Zero. Comencem, doncs, a Actualicat.
3: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
2: Avui les que van del 21 al 27 d'aquest mes de setembre. Mariona Jerez.
4: Comencem a lo gran, perquè el 21 de setembre és, sens dubte, un dels dies més carregats de la història de la nostra música. El 21 de setembre de 1963, una jove Guillermina Mota pujava per primer cop a un escenari al Casino del Figaró, iniciant una carrera clau de la cançó i el cabaret. Un 21 de setembre de 1919, neix Teresa Rebull, l'àvia de la nova cançó des de l'exili, i també un 21 de setembre, però de l'any 1940. Ho fa la inconfusible Núria Feliu. Des del País Valencià, bufem les espelmes amb l'excel·lent veu del coi Neus Ferrí, nascuda el 1984. I per acabar de reblar el clau, avui és també el naixement de dues icones del nostre pop-rock. Carla Sabater, la veu inoblidable de Sau, nascut el 1962, i Joan Miquel Oliver, nascut el 1974, el cervell i guitarrista d'Antònia Font. Continuem ara amb el 22 de setembre de 1963. Salomé guanya conjuntament amb Raimon el primer premi del 5è Festival de la Cançó Mediterrània. I un aniversari destacat, 22 de setembre de 1966, neix a Sabadell un dels artistes més genials, icònics i transgressors de la nostra escena, Albert Pla. Des dels seus inicis en català amb l'àlbum Ho sento molt fins als seus espectacles d'avui en dia, Pla ha portat la cançó d'autor, la ironia i la provocació teatral a una altra dimensió, per molts anys. Arribem al dia 23 de setembre amb dues efemèrides ben marcades al calendari de la nostra cultura. Recordem primer que el 23 de setembre de 1992 ens deixava Mary Sampera, la inoblidable reina del paral·lel, una artista polifacètica, actriu i cantant de music hall que va omplir de riures i espectacle als teatres de tot el país. I fent un salt fins al 23 de setembre de 2022, un trio femení revolucionava la música d'arrel contemporània, Marala, que publicava el seu segon i aclamat disc Jota de Morir. Un treball magistral produït per Pau Ballbé, que va guanyar el Premi Andarrock al millor disc de l'any, fusionant la tradició, la mort i la vida amb unes harmonies vocals úniques.

El 24 de setembre ve carregat de moments clau de la nostra història musical. Comencem bufant les espelmes pel més galàctic de tots. Un dia com avui de 1948 neix a Barcelona Jaume Sisa, creador d'un univers poètic i surrealista únic que ha marcat generacions senceres. I viatgem també fins al 24 de setembre de 1972, que va ser el dia que es van celebrar les mítiques 6 hores de música progressiva a Sallent, un esdeveniment pioner que va reunir l'escena més innovadora del rock i l'underground del país. I en l'àmbit de la música melòdica popular, recordem que un 24 de setembre de 2008 ens deixava Ramon Calduc, una de les veus més conegudes dels festivals i la cançó melòdica dels anys 50 i 60. Arribem al 25 de setembre amb 3 noms de referència de la nostra música. Recordem primer que un 25 de setembre de 2009 ens deixava la gran pianista Alicia de la Rocha, una de les intèrprets més aclamades del segle XX a nivell mundial per les seves magistrals versions d'Albéniz i Granados. I la mateixa data té un pes enorme en les dates de naixement. Un 25 de setembre de 1896 neix a Valls el compositor Robert Gerhard, pioner de l'avantguarda, que va nodrir la seva obra del cançoner tradicional català. A més, un dia com avui, però de 1992, neix a Sant Esteve Sesrovires Rosalia, la cantautora i productora que, com sabeu, ha aconseguit projecció internacional. Dues efemèrides de pes per la nostra música per al 26 de setembre. Viatgem fins a l'Empordà, on un 26 de setembre de 2002 arrencava a Figueres la primera edició del Festival Acústica, una cita que va néixer per reivindicar els formats íntims i que s'ha convertit en un dels grans aparadors del pop-rock en català. En aquesta mateixa data, però de 2009, la banda reusenca Whiskins deia adeu definitivament als escenaris amb un concert multitudinari i molt emotiu a la plaça del Mercadal de Reus. 17 anys de trajectòria i cançons inoblidables com puc ser, que ja queden per a la història.

0: tanquem les efemèrides de la setmana amb el 27 de setembre, carregat d'aniversaris, xifres rècords i grans escenaris. Comencem recordant el debut al Palau de la Música Catalana del grup de folk Els Xerracs. La formació liderada pel virtuós guitarrista Toti Soler, que va obrir camins a la nostra música d'arrel, i això va passar el 27 de setembre de 1964. I parlant de ritme i noms propis, avui celebrem també el naixement de Pep Bosch, el 27 de setembre de 1963. Bateria indispensable que ha deixat la seva petjada a bandes de referència com Sopa de Cabra. Aquest 27 de setembre també té un capítol daurat en la història recent. Un dia com avui del 2011, els Amics de les Arts aconseguien oficialment el seu primer disc d'or gràcies a l'èxit massiu del seu àlbum Bed and Breakfast. I per rematar la jornada, bufem les espelmes amb Arnau Aymerich, cantant i guitarrista dels Every Nights, referents del folk rock combatiu a casa nostra. Arnau va néixer el 27 de setembre de 1987.
1: Gràcies, Mariona.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: I obrim ara la nostra secció de novetats en discogràfiques. En aquesta primera setmana d'Actualicat venim carregats de projectes molt especials, discos gravats en directe, col·laboracions de primer nivell i cançons que tenen una història al darrere que val la pena analitzar en detall. Comencem per un dels treballs més arriscats i viscerals. Mariona Escoda acaba de publicar el seu nou projecte titulat En Acústic. 8 cançons pròpies i 5 versions gravades en directe. La cantant de Valls decideix fer un pas cap a la modèstia sonora, desmuntant els arranjaments de pop electrònic a quins ens tenia acostumats per quedar-se només ara amb 3 elements: la seva veu, un piano i una guitarra. Recursos.

Continuem en aquest terreny orgànic i cuidat perquè Sara Roy ens porta una de les col·laboracions més boniques de la temporada. El seu nou senzill es titula L'error més bonic i no ho fa sola. S'ha rodejat de la veu de Judith Nederman i del mestratge a la guitarra d'en Pau Figueres.

La lletra de l'error més bonic de Sarah Roy reflexiona sobre aquelles decisions que sobre el paper semblaven equivocades o fora de temps, però que acaben sent imprescindibles per entendre on som ara. I canviem radicalment de terç per anar cap a un llançament amb una projecció enorme. Els Amics de les Arts han tornat a la càrrega amb el seu nou senzill Encara Som Aquí, una cançó que té una fita marcada en vermell al calendari, ja que s'ha confirmat oficialment com el tema que posarà banda sonora al concurs de Castells de Tarragona

Continuem el nostre viatge amb Guillem Gisbert, que manté el ritme ferm a la seva trajectòria en solitari. El cantant barceloní continua desgranant noves composicions on demostra per què se'l considera un dels millors lletristes de la seva generació. En aquest nou tema, Entretem-me, Gisbert torna a fer gala del seu domini del costumisme, la narrativa musical i les estructures més convencionals.

0: l'entretema de Guillaume Gisbert. És el primer avançament del que serà el seu nou disc en solitari, que sortirà el pròxim 13 de novembre.
1: El meu país és l'Empordà.
0: I per tancar el repàs d'aquesta setmana, ens n'anem cap a la Bisbal d'Empordà. Miquel Abres presenta un projecte de revisió de la seva trajectòria i ho fa recuperant un dels seus grans clàssics, El meu país és l'Empordà. Però atenció a la dimensió d'aquesta nova versió enregistrada en directe a l'estudi, perquè compta amb la col·laboració d'en Lluís Llach.

0: nova versió, doncs, del meu país és l'Empordà, amb la fusió entre la veu rascada i rockera d'en Miquel Abres i la solemnitat inconfundible d'en Lluís Llach, que dota la cançó d'una profunditat emocional impressionant. I bé, fins aquí el nostre repàs d'aquesta setmana a les novetats discogràfiques, al directe despullat de Mariona Escoda, la sensibilitat compartida de Sara Roy amb Judit Nederman i Pau Figueres, l'himne casteller dels Amics de les Arts, la narrativa d'en Guillem Gisbert i la trobada entre Miquel Abres i Lluís Llach. Tots aquests temes ja els teniu disponibles a la nostra llista de reproducció, que podeu trobar a la pàgina actualicat.cat. Que es torna a casa.
1: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
0: Marxem ara cap a Andorra. Avui tenim a Actualicat una d'aquelles veus que no només canten, sinó que expliquen històries amb les quals és impossible no sentir-se identificat. Ell és el cantautor Quim Salvat i està d'enhorabona perquè el proper mes de febrer veurà la llum el seu nou treball discogràfic, que portarà per títol De Zero. Però per fer la dita més lleugera, ja ens ha anat deixant, com sabeu molts de vosaltres i heu pogut escoltar durant aquestes darreres setmanes al nostre espai, ha estat ja deixant algunes píndoles i ja podem gaudir de tres avançaments. Saludem en Quim. Quim, molt benvingut a la ràdio.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Quim, el títol del tercer avançament d'aquest que serà el teu nou disc porta per títol Macros i Merdes.

0: qüestiones, entre d'altres coses, amb aquest tema, els grans formats musicals, no?
1: Bueno, és cert que no com perquè hagi estat en tots els festivals i puguem dir que en tots els festivals s'hi pugui trobar. Jo sí que parlo en aquest cas d'en els que he pogut estar últimament jo i en els que m'he quedat sorprès moltes vegades, no? I la veritat que creia que volia fer una cançó per, com a mínim, pues, comentar-ho, no? El que he pogut veure en segons quins dels festivals grans. Coses bastant surrealistes i també en molts casos sortint una mica de l'àmbit de la música en molts altres esdeveniments macros en els quals també he pogut visitar i te'n dones compte que a vegades fer coses tan grans perden una mica l'essència de la qualitat i de la realitat del que ens volen vendre.
0: Perquè, entre d'altres coses, suposo que penses que a vegades l'espectacle com a tal, i molt sovint, pesa més que el mateix artista, no?
1: Sí, considero que està molt bé incrementar l'espectacle afegint-hi llums i afegint-hi temes pirotècnics, és genial, però sempre i quan es mantingui l'essència, que crec que és la base d'un gran concert, que és el fet de poder tenir una bona banda tocant en directe. I ja et dic, pel que he vist últimament, sense anar més lluny aquest estiu, és una mica lluny d'això, no? Sí que és veritat que es potencia molt el tema de llums i d'audiovisuals i de focs artificials i confeti, i te'n dones compte que potser hi ha gent que no està ni tocant, no?, dalt de l'escenari, i dius, bueno, potser estem perdent una mica l'essència de lo que és un gran concert.
0: Com dèiem anteriorment, ja has avançat tres temes, tres cançons. Aquestes tres cançons, Quim, ens ensenya el camí al que serà el nou disc. Senties que definien, doncs, la paleta de colors del nou àlbum?
1: Sí, la veritat és que hem anat llançant aquestes tres primeres propostes i, tal com diu el nom de l'àlbum, és de zero, que al final és com partim en qualsevol àlbum que comencem de nou, doncs sempre com partim de zero, no? Ja sigui amb el que volem explicar, com ho volem explicar, quina és la textura que li volem donar en aquest nou treball, i he de dir que és segurament el més potent dels quatre, però realment volia que fos un nou treball que parlés d'històries reals, també com han sigut els altres tres, però més de manera reivindicativa i amb una mica d'ironia, no? Perquè és veritat que el Sempre Estaràs Aquí, que va ser el primer, doncs és una balada d'una experiència viscuda que la veritat és que no es pot desitjar ningú, ni molt menys, però era una cançó que volíem treure com a primera perquè potser és la que més s'assemblava al que venia fent jo anteriorment, i després ja hi va haver un canvi radical, no? El Suelo del Lugar, doncs, bueno, és el primer single que ha sortit de la meva discografia en castellà. Fins ara tots els tres primers treballs havien sigut íntegrament en català, en aquest ja hi ha els dos idiomes, i ja va ser una mica despedir-nos del que venia fent amb la presentació del Suelo del Lugar, i ara tornem amb una altra cançó en català en modo reivindicatiu, no? a aquestes situacions viscudes que m'han sobtat bastant, i que no només volia que quedés en l'àmbit de la música, que sí, que al final és una cançó i que volia parlar d'això, però és cert que també ho vivim i es viu en altres àmbits, no? Sectorials.
0: Tancar-se a compondre un nou àlbum sempre és un viatge d'anada i tornada. Com ha estat el procés de gravació d'aquest treball comparat, per exemple, amb els teus darrers o anteriors discos?
1: Doncs la veritat ha sigut el treball en el que millor he pogut treballar, perquè, bueno, com bé ja saps, la dificultat de poder enregistrar un àlbum, un llarga durada, pues és difícil, no? A nivell econòmic, a nivell de gestió, a nivell de tot una mica, però aquesta vegada vaig tenir la gran sort de que el govern d'Andorra em donés suport, que em donés l'ajut a la professionalització, i és el primer dels quatre que he pogut treballar realment amb els tempos que volia, els dies d'estudi necessaris per poder fer les coses bé, deixar el temps prudencial i necessari amb cada cançó per poder gestionar i veure que realment allò és el que busquem, fer-hi una producció musical i treballar-ho de manera acurada, poder enregistrar de forma correcta i com s'ha fet sempre en uns estudis com Musicland, en el qual les guitarres que s'escolten són guitarres gravades de veritat, no hi ha cap alteració, són amplificadors al 4 i bueno, vaig voler fer les coses com creia que s'han de fer quan tens possibilitats, no, de fer-ho, perquè al final si jo entenc i comparteixo també que si tens menys estris com per poder-ho enregistrar, pues, bueno, ho has de fer de manera més digital, però al final aquí amb aquest disc hem tornat a l'analògic, els pedals analògics, el so de veritat dels amplificadors i darrere de les mans i de les orelles d'un mestre com el Jordi Soler a Musicland, i després ens vam poder desplaçar també a Londres a treballar, ja havíem estat i realment és un plus més el poder anar a Londres a mesclar i acabar de gravar les veus allà. I la veritat que és el disc que en millors condicions he pogut fer. No sé si tornaré a tindre mai més la sort de poder treballar amb aquestes condicions.
0: Quim, a més, aquest any celebres els teus primers 10 anys de trajectòria musical. Què ha canviat del Quim de fa 10 anys a ara, parlant, òbviament, de la vessant musical?
1: Bueno, la veritat és que hi ha molta diferència, no? D'aquelles primeres cançons, sí que és veritat que en aquelles primeres cançons hi vaig rebre el Premi Carles Sabater i va ser l'inici d'aquesta carrera, però era tot més verd, no? O sigui, és més l'inici, un primer disc d'algun artista sempre és un primer disc i és el que més estàs una mica descol·locat perquè no ho has fet mai i perquè no, realment, doncs, no saps tampoc com anirà i com sortirà, però la veritat és que bueno, hi ha hagut una evolució a nivell tant musical com a nivell de producció, a nivell, bueno, crec que està tot fet més cuidat al detall i també no oblidar-me de la gran sort de poder, pues, això, no, amb l'ajuda aquest que m'ha donat govern, pues, poder comptar amb la signatura del segell a Barcelona, amb tot el suport de Crea Music per fer tota la difusió i promoció, que la veritat que és genial, i el intentar, sobretot amb aquest quart disc, arribar al màxim de públic possible simplement per això, perquè al final quan escrivim alguna cançó és perquè aquest missatge, pues, arribi al màxim de persones possible, no? I la veritat que crec que hi ha una evolució tant musicalment com a nivell de missatge, com a nivell de difusió en tots els nivells.
0: Encara que no ho sembli, el febrer està aquí mateix. Com es paeixen aquests mesos d'espera quan ja ho tens tot a punt, podríem dir, però el disc encara no ha sortit del tot a la llum?
1: Bueno, la veritat és que sabem com funciona avui en dia el mercat de la música, no? I és veritat que tampoc volíem a tenir el disc acabat i a posar-lo a totes les plataformes, perquè si no al final tota la part de descobrir la nova música del Quim Salvat, doncs, bueno, quedava, ho poses tot d'immediat i l'endemà ja és vell, no? Llavors sí que és veritat que tot el que és el material físic, tot el que són els vinils, els CDs, els USBs, el merchandatge, tot això ho tenim. És una cosa que la gent que s'apropa com a públic als concerts pot obtenir i a casa seva ja pot escoltar el disc íntegrament, però de manera digital fins al febrer, doncs, bueno, vam crear aquesta estratègia, crec que és encertada perquè s'està venent material físic en tots els directes i esperem al febrer, quan ja, doncs, haguem pogut fer una mica de presentació, doncs, fer la gran presentació i després ja sí posar-ho tot en plataformes digitals, que tothom pugui escoltar-ho a través de plataformes digitals.
0: Quim, ja per acabar, tenim data exacta de sortida del disc i també tenim data exacta de quan serà el concert de presentació?
1: Bueno, la previsió de la publicació en totes les plataformes està prevista pel 18 de febrer del 2027, però prèviament encara tenim un quart llançament que es farà ara al novembre, el mes de novembre, el pròxim mes, i la veritat és que amb moltes ganes. La data exacta encara no, perquè estem tot pendent del que és la presentació oficial, em refereixo, sí. Perquè estem pendent de l'espai, de l'entorn, de veure lo gran que ho podrem fer a nivell de col·laboracions, i també degut a que serà la presentació definitiva i encara no està tancat el recinte, però sí que serà el febrer, i el llançament del quart single, el segon en castellà, està previst al novembre.
0: Doncs, Quim, ha estat tot un plaer el poder compartir aquests minuts amb nosaltres, ja ho sabeu, des del passat dia 8, perquè va coincidir amb la Diada Nacional d'Andorra, el Dia de les Meritxells. Tenim a les diferents plataformes el tercer avançament del disc de Zero, que porta per títol Macros i Merdes. Gràcies, Quim, i els millors dels desitjos per aquest nou treball.
1: Moltes gràcies a vosaltres i esperem que pugui arribar al màxim de públic possible i amb moltes ganes de seguir llançant noves cançons d'aquest nou treball.
0: Nosaltres, definitivament, tanquem aquesta entrevista, tot i que hem d'escoltar, òbviament, aquest tercer avançament del disc del Quim Salvat, Macros i Merdes.

0: L'agenda de la música en directe.
1: No, no és el meu germà, però sí un bon amic i un bon company, Robert Fernández.
2: Aquest proper cap de setmana la música a la nostra llengua sona a ple rendiment de nord a sud i d'est a oest. Avui fem una ruta completa pel mapa sonor, des de la plana de Vic fins a la Catalunya Nord, Andorra, el País Valencià, les Illes i la ciutat de l'Alguer a la Sardenya. A Catalunya l'epicentre musical d'aquests dies és el Mercat de Música Viva de Vic. Aquest divendres 18 la plaça Major serà una festa gratuïta. A 8:45 del vespre obre el foc al rock festiu de Dan Peralbo i el Comboi, i a 9:45 agafa el relleu al pop urbà de Mama Duixa. I per als amants de la cançó d'arrel i del folk punk, a 9:45 en Pep Jimeno Botifarra actuarà a l'Atlàntida, mentre que a 11:45 el folk enèrgic de Remei de Cala Fresca sonarà a la Carpa. El dissabte 19 la festa continua. Ginestà portarà la seva poètica pop a la plaça Major a 9:45, i els amants del punk rock en català tenen una cita a 11:45 amb Crim a l'espai La Carpa Catedral. Tanquem diumenge 20 a Vic amb el concert familiar d'en Bauca a 11:45 del matí i el comiat de gala amb Quimi Portet a 7:00 de la tarda a l'Atlàntida.

I ara creuem fronteres sense canviar de llengua. A la Catalunya Nord, el divendres 18 a 8:15 del vespre, el degà de la cançó en català, Pere Figueres, oferirà un recital íntim a la Casa Musical de Perpinyà. A Andorra, el dissabte 19 a les 9, la banda de pop-rock andorrà, l'Andart, presentarà les seves cançons al Teatre Comunal d'Andorra Vella. I fem el salt marítim fins a Sardenya. Dissabte, a les 8 del vespre, la veu de l'algueresa Clàudia Caprutza ressonarà al recinte històric de l'Alguer per reivindicar la cançó en algarès.

0: Completem el trajecte posant rum al sud i a l'arxipèlag. Al País Valencià, el divendres 18 a les 9 del vespre, el cantautor de Xàtiva, Feliu Ventura, actuarà en format acústic a la sala El Volander de València. I l'endemà, el dissabte 19 a les 10, el folk fusió del Diluvi farà vibrar l'escenari del Port de Castelló de la Plana. Pel que fa a les Illes Balears, el menorquí Cris Joanico oferirà el seu directe diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Principal de Maó. Com veieu, un cap de setmana vibrant on la música, la nostra llengua, serà la gran protagonista de tot el territori.
1: Notícies a Actualicat.
2: El pròxim 23 de desembre, el Palau Sant Jordi acollirà l'última gran festa de l'any, una nova cita musical que reunirà sopa de cabra de tallets, els catarres i buhos en una gran nit de música en català. Organitzat pel grup Clipper, el concert formarà part de les accions de commemoració dels 120 anys de l'entitat. La proposta arriba a les portes de Nadal i es planteja, com dèiem, com l'últim gran concert de l'any, amb un cartell que uneix quatre grups de diferents generacions i estils. Una combinació pensada per un públic ampli i familiar i que permetrà compartir alguns dels grans èxits de la música catalana de les darreres dècades amb les cançons que avui marquen l'escena del país. Ja ho sabeu, doncs, proper 23 de desembre al Palau Sant Jordi, sopa de cabra de tallets, els catarres i buhos. A la nostra editorial avui parlàvem de les sales de concert. Doncs bé, aquest mes de setembre ja ens hem trobat amb la última nit d'una d'aquestes sales. L'icònic bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona, que ha tancat les seves portes. Després de 12 anys, la Lucía Rocha i en Quim de Quintana han decidit a baixar la persiana d'un dels darrers bars musicals de la ciutat on es programaven concerts en directe. Ho fan tristos però satisfets de la feina feta i amb la tranquil·litat de tancar en el millor moment. Rocha i de Quintana reconeixen que no és fàcil i critiquen que hi ha festivals d'estiu per sobre de les nostres possibilitats. Això afecta directament les petites sales. En aquest sentit, des del sector lamenten que es perdin locals molt necessaris per les bandes emergents que busquen en aquests locals les seves primeres oportunitats. Judith Nederman i Júlia Colom són algunes de les artistes destacades de la tercera edició del Muses Festival. El festival tindrà lloc entre els mesos d'octubre i novembre amb activitats repartides en diversos espais patrimonials dels municipis de Reus, Falset, Valls, l'Hospitalet de l'Infant, l'Espluga de Francolí, Santes Creus i Tarragona. També s'han programat artistes emergents i projectes interdisciplinaris com Raquel Lua, Losara Fontan, Olivias i Núria Andorra, entre altres. La voluntat del Muses és impulsar i donar visibilitat a l'escena musical femenina promovent la igualtat d'oportunitats i la diversitat.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: I amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Recordeu, tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu també, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.

0: si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes... Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.
1: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
3: Festa de la bellesa a Vila-sacra. Sensacional.
4: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
5: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
6: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
7: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972507523. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
4: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
3: Festa de la Bellesa, a Vila-sacra. Sensacional.

0: Notícies en xarxa.
1: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha insistit en la necessitat d'adaptar els serveis públics a una societat cada vegada més envellida.
2: Els nostres serveis públics també s'han d'adaptar a aquesta realitat i en aquests moments doncs hem de córrer, perquè i això ja està aquí, ja ho tenim a sobre, i per tant hem de fer un esforç molt important des de l'àmbit social, des de l'àmbit de la salut, també de, en definitiva, tot l'àmbit de les cures, no? Perquè aquelles persones quan envelleixen i estan en una situació doncs més precària des del punt de vista de salut tinguin la màxima assistència possible. Això no es fa de la nit al dia, però jo crec que hem començat a caminar i esperem doncs arribar en temps i forma.
1: El conseller Moreno creu que en la darrera dècada no s'ha invertit com calia en serveis socials. Sobre el Pla Cura, que busca reduir les llistes d'espera de la dependència a Catalunya, el conseller ha assegurat que la voluntat del govern d'aquí a finals d'any és reduir a la meitat aquestes llistes d'espera i que es treballa perquè l'any vinent les persones puguin acudir al metge de capçalera per demanar allà la prestació.
0: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.
3: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
4: Ep! Sí i no.
5: Cal explicar-ho.
3: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
6: Ei! És Ràdio Vilasacra!
3: Comença a cuidar-te cada dia.

0: novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
2: Gent Ràdio Vila-sacra. Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.

Sebrae és l'associació d'agents immobiliaris més implantada a la Costa Brava Nord amb més de 33 agències. Tots són professionals degudament registrats com a agents immobiliaris de Catalunya i amb totes les garanties per realitzar una compra-venta amb total tranquil·litat. Sebrae s'ocupa de tasar la propietat, de trobar-vos el comprador i el millor finançament. També de fer tots els tràmits i, per suposat, de donar el millor assessorament jurídic i fiscal. Podeu contactar amb Sebrae a través de www.sebrae.com o visitant les agències que mostren la marca Sebrae.

0: per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
1: Mare meva, quin somni.
2: Baratza, Empúria Brava.
3: Just Cafè.
2: Day, day, day, day.
3: Relax day. Your body and mind.
2: Night, night, night, night, night.
3: Excite your body. Avinguda Europa, Port Salins 18.
2: Empúria Brava.
4: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
5: Ràdio Vilasacra des de la capital del món.
4: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
6: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
7: I parlant d'emocions.
8: 43.
7: Exacte.
9: És divendres. Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vilasacra. Així de fàcil.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: És divendres, doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.
1: Gaudeix d'un dia diferent.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Una experiència única molt a prop teu.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, i apa.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Molt a l'escalet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, batxata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
1: I parlant d'emocions.
2: 10.
3: És divendres. Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
3: És divendres. Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.
4: Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre,
5: sense ànim de lucre,
4: cultural, cultural,
5: musical,
4: musical,
5: diferent,
4: diferent, si vols sentir.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Girona, entre les províncies amb més habitatges amb certificat energètic. El 47,6% del parc residencial gironí disposa de certificació, per sobre de la mitjana espanyola, que se situa en només el 39%. El 94,2% dels habitatges de l'Estat tenen una qualificació energètica ineficient. El cotxe elèctric aviva les disputes als garatges comunitaris, carregadors sense permís i preinstal·lacions de fins a 20.000 euros. Els costos de la instal·lació, la seguretat i l'ús de les zones comunes provoquen dubtes i conflictes a les comunitats de propietaris. L'Estat ha subvencionat fins ara, amb 207,1 milions, 145.532 punts de recàrrega de particulars. Destinen més de 16 milions a la nova terminal ferroviària de Vilamalla per impulsar el transport de mercaderies. L'executiu preveu destinar gairebé 127 milions d'euros per construir 4 noves estacions a tot Catalunya. El transport ferroviari va suposar l'any passat només un 3% de tots els moviments terrestres de mercaderies.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Necessites una empenta per passar el dia? Doncs puja el so de la ràdio i sent l'energia del dial 107.0 de la FM. Ràdio

0: hagi res més emocionant en comunicació que la ràdio. De...
1: cosa especial, realment té una màgia i sobretot té una gent també molt especial. Aquesta tranquil·litat, aquesta sinceritat...

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Amb l'evolució de la tecnologia i l'aparició de noves eines digitals com la intel·ligència artificial, cada vegada apareixen més amenaces tecnològiques per a les entitats locals. Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions, incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa. Eva Guijarro és del Consorci Local Red.
4: Comptem amb la confiança dels serveis que oferim al ciutadà. I aquests serveis han de ser de gran qualitat i no poden tenir els riscos dels atacs de la ciberseguretat que actualment estem patint. La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
3: Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals.
2: La xarxa de comunicació.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

desitgen sentir sensacions. Aprenent cada dia de tot una mica, tenim Ràdio La Sacra, on hi ha molt bona gent. I només us vaig a dir una cosa. Sou molt bona gent i a tomorrow! Moltes gràcies!

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: Tens, trans, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.

Al nostre darrere no hi ha cap milionari, ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vilasacre a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Apuja el volum.
2: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia la tens des de l'aire.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.
2: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vilasacra omple la meva vida. Sí, això.
5: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
6: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
7: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
8: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
7: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
8: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
7: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.

what you talk about, babe. I'm on.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
6: Hauran trucat.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Truco Viadet, eh? Jo, si tingués un fill, no el deixaria fent xaneta. Jo també pateixo molt, eh? Quan els veig... Mira, per la televisió no tant. Hi ha més persones, que opinen igual. I, home, potser sí que no s'hauria de barrejar esport amb política. Però és la manera de reivindicar una mica més el que volem la majoria de catalans. I, bueno, una vegada més, doncs que se'n donin compte de que sí.
3: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
5: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Arrenca la setmana del llibre en català, que arriba amb novetats i s'acosta més que mai al món digital. Sota el lema "Molt per veure, molt per llegir", durant 10 dies al passeig Lluís Companys de Barcelona s'hi faran 350 activitats. Són 9.000 metres quadrats amb 332 expositors, 98 casetes i més de 280 segells editorials. Hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica, amb 11 espais laterals on, per exemple, es faran trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials, com Marta Sangrà o Ània Posada, i podcast en viu, com ara el Club Tàndem amb Marina Porres i Juliana Canet. També hi haurà entrevistes en profunditat i el nou espai Oficis del Llibre, que aquest any donarà protagonisme a les biblioteques. Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió i la visitaran autors internacionals com la palestina Adania Shibli o la britànica Claire Pollard. També es farà un homenatge a Ramon Folch i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit, amb la participació d'Al·lèrgiques al Pol·len, que sentim de fons, i Minibús Intercalàctic, que competiran per endur-se el reconeixement de la millor actuació. El còmic, la ciència-ficció i distopies, la novel·la romàntica o la cuina són només alguns dels gèneres que hi tindran protagonisme. I hi haurà unes 200 signatures d'autors. El gran aparador del món del llibre en català espera rebre més de 100.000 visitants. Segur que no s'esperaven. 3CAT Info. 3CAT Info.
1: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.
2: Atención a esta superficie.
3: ¡Oh, qué fort!
2: Lo coloco aquí así, compañero, está bien colocado. Vale.

0: Ara, propostes comercials sensacionals. Ràdio Vila-sana.
1: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters...

La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació

0: FM.
1: Prepara't, escull la teva nau local i fes una oferta per un preu mínim.
2: Perquè a Altamira pots aconseguir la teva nau local, habitatge o garatge pujant amb fins un 60% de descompte. Tot una selecció d'immobles amb un preu de sortida super rebaixat.
1: Entra a altamiraimmuebles.com o truca'ns al 93 111 0009.

0: Festa della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vilasacra. Sensacional.
5: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vilasacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats, atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous, dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
6: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra 107.0 FM.
7: Unifinal al teu dia. Tornes a casa, relaxa, tens un paradís.
8: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vilasacra.
7: Notaràs la diferència.

0: I parlant d'emocions.
1: 58.
2: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
3: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
4: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
3: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
4: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
3: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.

0: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
3: D'amor?
2: Sí.
3: Quan?
2: Aviat.
3: Aviat?
2: Molt aviat.
3: Molt aviat?
2: Ja.
3: Ja?
2: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte.
2: Have you seen any Martians?
3: Everywhere.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
3: Sí.
0: Bé.
4: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
4: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Una setmana més, sigueu benvinguts i benvingudes tots plegats als Sendes. Us proposem 25 minuts per atensar-vos a llocs molt interessants. Fem senderisme, fem excursionisme i fem viatges. Sortim dels camins habituals i ens endinsem als secundaris. I després de fer-los, els expliquem. Els tres continguts d'avui són els que presentem ara mateix en el sumari. Una platja tal i com seria si l'home no hi hagués intervingut. Els Muntanyans és una petita i estreta franja de terra entre Torredembarra i Creixell, amb platges naturalitzades, línies de dunes i un petit rerepaís de maresmes i estanys. Una entitat ecologista, el GPEC, en fa visites guiades. Ens ho explica en breus moments en Ramon Ferrer, un dels seus tècnics de projectes. Segona etapa de la travessa de Salvaguarda, cim de la vall de Benasc, que recorre aquesta vall, també l'Arieja i part de la vall d'Aran, i que ens permet sensacionals vistes al cim pirinenc per excel·lència, l'Aneto. En Xavi Tió descriu la ruta tot seguit i detalla les seves característiques principals amb la fitxa tècnica. I fem una incursió a Alemanya de la mà de la nostra col·laboradora habitual, la Cristina Duró. Descobrirem els imprescindibles de la ciutat de Düsseldorf, capital de la Renània del Nord-Westfàlia. Programa número 568 dels Sendes, que comença ara mateix. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Som a l'any 2026 després de Crist. Pràcticament tota la costa catalana és ocupada per construccions fetes pels humans. Tota? No. Una franja poblada per irreductibles espècies de flora i de fauna resisteix encara i sempre als invasors. Aquest lloc, un dels pocs que resten gairebé verges al nostre malmès litoral, és els Muntanyans. Una petita i estreta àrea de terra arran de mar que resisteix entre urbanitzacions de Torredembarra i Creixell i infraestructures com, per exemple, la via del tren. Els Muntanyans és un espai natural que a dia d'avui compta amb una figura de protecció, la xarxa Natura 2000, dins l'àmbit de les costes del Tarragonès. Una franja de prop de 65 hectàrees de superfície, amb una llargària de 2 quilòmetres i poc més, tancada a l'est pel pont de Clarà i a l'oest pel sector marítim de Creixell. I molt estreta, no supera els 200 metres. Una entitat ecologista, el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GPEC, fa visites guiades arran d'una iniciativa de l'Ajuntament de Torredembarra. Se n'encarrega el Ramon Ferrer, tècnic de projectes del GPEC. Ell ens explica que el que hi ha als Muntanyans seria el que trobaríem a gran part de la costa catalana. Això si els humans no hi haguessin posat les urpes, o més ben dit, el ditxós formigó.
1: Que encara perviuen dunes i maresmes de les que abans hi eren a tota la costa catalana, no només catalana, sinó arreu del planeta, Austràlia, Àfrica, etc. Podíem trobar aquest esquema de la platja amb dunes i darrere maresmes. De fet, és una espècie de petit santuari envoltat doncs, d'urbanitzacions, càmpings, etc. La via del tren ha fet de barrera per bé i per mal, llavors ha accelerat la urbanització al cantó de muntanya i l'ha frenat al cantó de mar. Llavors és un espai molt allargat i entremig doncs, hi ha algunes urbanitzacions, però per sort doncs, encara perviu la base que és, són les dunes ben conservades i les maresmes.
0: I en tan poc espai, tres elements que hem sentit ara mateix. Terra endins, les maresmes i els estanys. A mig camí, una filera de dunes. I a primera fila, una platja autèntica, entre cometes, tal i com seria, sense intervenció humana.
1: Quan parlem de platja, normalment la gent el que li ve al cap és una platja nua, sorra i com a molt doncs, amb alguna estora o alguna sombrilla que hi ha posada. Doncs aquesta és una platja autèntica en el sentit de que té tot el que tenien totes les platges del país. Té les seves dunes, les seves plantes, els seus bolets, els seus rèptils, els seus amfibis... Té una mica tot l'ecosistema que caracteritzava totes les platges. Si ens en retirem temps enrere, al final trobaríem una fotografia que és el que podem venir a veure aquí a Torredembarra i Creixell.
0: Platges molt més brutes, podríem dir, que les que sovint veiem i que en realitat formen part d'un sistema natural molt més complex.
1: Les platges en realitat és com un iceberg en el qual nosaltres veiem una punteta que està a la part de dalt de tot, que és la emergida, la que està fora de l'aigua. La part més important és la que no veiem, que és el fons marí, que hauria d'estar cobert per una praderia de Posidònia. En el nostre cas encara perviuen algunes petites praderes. Llavors, continuant el viatge cap a l'interior, ens trobaríem una platja, entre cometes, bruta, bruta perquè arriben restes marines i no es neteja mecànicament. I això implica doncs, que hi poden trobar-se doncs, crancs i altres animals a peu de platja que s'han perdut en molts altres llocs.
0: Passada la franja costanera i anant cap a l'interior, ens queden paisatges molt canviants en molt poca distància, ho explica en Ramon Ferrer.
1: Unes dunes primer embrionàries, després dunes que es diuen mòbils, que estan més a prop del mar, després unes dunes fixes, que són de color gris, que també es diuen dunes grises. A continuació trobaríem un espai que és en barreja d'aquest substrat que arriba del mar, sorrent pel qual s'hi escola l'aigua, a un altre espai que no té res a veure, que és l'espai de les maresmes. I entre mig hi ha la Jonquera. Després de la Jonquera ens trobaríem doncs, ja les pròpies maresmes, que trobem doncs, és un material que és molt més impermeable, en el qual s'estanya doncs, l'aigua i forma aquests estanys al cantó interior.
0: En aquest entorn, el substrat i l'aire, carregats de salinitat i d'humitat, condicionen i molt la vida vegetal, però diverses espècies hi han trobat el seu hàbitat. A la platja hi reposen les restes de posidònia i d'algues variades. L'interior es pobla d'arbres petits, els tamarius, i de més port, els pins pinyers. Les maresmes són el reialme dels joncs i les salicòrnies, i a les dunes s'hi arrapen les punxegudes fulles del panical, la bufalaga, sempre amb aspecte de caigut, i la reina, el Pancratium maritimum, és a dir, el lliri de mar, amb una preciosa flor de la família dels narcisos, més angulada i de color blanc.
1: Cadascuna de les plantes que hi ha en les dunes són cosines germanes d'altres plantes que tenim més vistes a l'interior, a la muntanya, als camps i als conreus, però que són adaptades, són unes especialistes en adaptar-se al moviment de la sorra, a la manca de salinitat o a l'excés de salinitat. Llavors, entre aquestes, doncs, potser destaquen, doncs, plantes amenaçades com el Phleum arenarium o el Limonium diverti, que estan dintre el catàleg de les plantes més amenaçades, i una de molt espectacular és el lliri de mar, que fa una flor blanca, que fa una olor exquisita i que floreix a l'estiu.
0: I pel que fa a la fauna dels muntanyans, en Ramon destaca que en aquest punt intermedi entre els deltes de l'Ebre i del Llobregat hi fan aturada prop de 250 espècies d'aus migratòries. Més diversitat, de fet, que no pas en molts parcs naturals. Cal dir també que la Jonquera solen ser l'amagatall de conills, ratolins i talpons. Sobre l'aigua d'estanys, com el del Saler, el del Sol o el de Clarà, hi busquen insectes i rèptils els esplugabous, les fotges o els ànecs collverd. A les dunes, amb una mica de sort i veurem feinejar els escarabats piloters i una sargantana ben peculiar, és la cua roja.
1: És una sargantana molt bonica, especialment quan és petita, perquè té la cua vermella, com el seu nom indica, i l'esquena està ratllada amb ratlles blanques i negres. Conforme se va fent gran, se torna el color de la sorra i és un lacèrtid molt rar, és un dels més rars que tenim a Catalunya. És molt gros, a més, i viu a les dunes. De fet, n'hi ha a la plana de l'Ebre, en algunes zones sorrenques al prop del riu.
0: I també a les dunes un curiós insecte, innocent, fràgil i delicat en la seva fase adulta i alada, però molt depredador quan és una larva. Es coneix com la formiga lleó i fa pràctiques com aquesta.
1: La formiga lleó, que quan són larves, fan uns culots a la sorra i esperen que passi una formiga, cau al fons, llavors l'atrapa amb les mandíbules i l'ensorra, li xucla els líquids i després la llença fora. Però si la formiga s'escapa a la primera d'intentar-la atrapar, es veu perfectament com li catapulta a sorra per fer-la caure al fons del con. Llavors aquesta formiga lleó, quan és adulta, doncs es transforma en un insecte alat molt delicat que menja nèctar de les flors i que és una altra vida.
0: I a la línia de costa, sota l'inconfusible fil musical de les gavines, els xatracs i els corbs marins, un petit ocellet molt característic d'aquests ecosistemes porta de bòlit als naturalistes.
1: L'animal que ens dona més treball, d'alguna manera, és el corriol camanegre, perquè com nidifica la platja, que és on estenem les tovalloles, doncs això implica que cal que hi hagi un grup de voluntariat que està actiu i que busca els nius, busca les parelles, protegeix els pollets, amb no gaire bona estadística, perquè normalment doncs, de cada 15 ous que es posa, perquè cada niu posen 3 ous, de 15 pollets potencials només un arriba adult.
0: Gaudir de tots aquests paisatges i de la seva flora i fauna és possible gràcies a algunes rutes a peu que ja estan marcades. El Ramon Ferrer en parla.
1: Recomanem el que comença per l'extrem de Torredembarra, des del Club Marítim de Torredembarra, es camina arran de la via del tren, al cantó de mar, i allà trobaran un circuit que es fa un buit, que són com a dos cercles que es troben, Llavors allà trobaran tant la vegetació i la fauna que hi ha als estanys, tocant a la via del tren, com la vegetació i la fauna que hi ha arran de la platja, de les dunes. Podrien ser uns 300 metres lineals. És molt petit. Rodeja els estanys del sol i de clarà. Quan acabes aquest itinerari, arribes a una barrera de fusta que no pots passar, vas cap al mar fins a la següent entrada, que pots fer com diferents entrades des del mar i travessant els estanys i anant fent recorreguts. I l'altre és el que està a l'altre extrem, tocant ja a Creixell, a l'urbanització marítima residencial hi ha un pas subterrani, i ja doncs a través de l'estany més gran, que és el del Saler, hi ha un recorregut que fa en forma de creu perquè arriba fins al mar.
0: Això si us apropeu per compte propi. Trobareu les diferents rutes dins del web turismetorredembarra.cat, fent clic a Rutes. Però també podeu concertar una visita guiada amb el JPEC, entrant a la pàgina jpec.cat. Sigles del Grup d'Estudi Protecció dels Ecosistemes Catalans, l'entitat ecologista de majors dimensions al país, amb 700 socis i 10 persones treballant-hi, fundada a Valls fa 41 anys, fa educació i defensa judicial del medi ambient i forma la canalla a la seva escola de naturalistes. Va començar al Camp de Tarragona i ara ja s'extén a 10 comarques de la demarcació, desplegant projectes com ara la defensa de les oliveres monumentals del Montsià, la preservació del riu Siurana o el control de la canya asiàtica a la Riera de la Bisbal. I, evidentment, ens proposa visites guiades als muntanyans, aquesta estreta franja de natura entre Torredembarra i Creixell que resisteix a l'imperi del ciment.
2: Sendes.

0: aires pirinencs a la nostra secció de senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
1: Abria, Déu es guard, com va?
0: Vam començar un cicle la setmana passada i avui continuem amb la segona etapa, oi?
1: Ah, això mateix. Ara hem reprès, com deies, el tema de travesses i vam començar a parlar la setmana passada d'una travessa que ens ofereix les millors vistes que es poden tenir del cim més alt dels Pirineus, l'Aneto, i de tots els cims de més de 3.000 metres que l'envolten. Estem parlant de la travessa del Salvaguarda. Com dèiem, el Salvaguarda és un cim de la Vall de Benasc que dona nom a aquesta petita travessa de 3 dies que entra a França per anar a dormir al refugi de Benasc, després entra a Catalunya per la Vall d'Aran fent nit a l'Artiga de Lin i d'allà salta pel Coll de Toro per tornar a la Vall de Benasc.
0: Doncs bé, anem per aquesta segona etapa recordant d'on vam sortir en la primera, no?
1: Ah, això mateix, si recordeu, a la primera etapa, des de Llanos de l'Hospital, havíem entrat a França pel Portillon de Benasc per baixar a dormir al refugi de Benasc, després de fer el Salvaguarda, amb unes vistes excepcionals de la cara nord del massís de l'Aneto. Hem fet nit, doncs, amb aquest refugi de Benasc, en un anfiteatre de muntanyes que tanca els llacs del Boom de Benasc, que envolten el refugi sota la cara nord del Salvaguarda, i comencem la segona etapa baixant. Dels 2.250 metres d'altura que està el refugi, perdem alçada ràpidament per una vall secundària, per un entorn preciós entre prats de lliris. El camí ben traçat va fent ziga-zagues amables i, sense carregar les articulacions, arribem descansats al fons de la vall, ja acompanyats per trams de bosc. De pla, arribem a l'Hospice de France, és el final d'una carretereta de muntanya, una carretereta local. Havia estat en el seu dia un punt d'allotjament, però avui dia és un edifici tancat perquè s'ha quedat antiquat. Aquest és el punt més baix de l'etapa d'avui. A partir d'aquí hem de remuntar la vall principal, d'entrada per un tram de fageda espectacular per dintre d'un túnel ombrívol de vegetació atapeïda i humida. No gaire enllà, el bosc s'acaba, passem per una font amb un com de fusta modern i arribem en uns plans on l'espectacle floral s'incrementa. Els lliris els acompanyen una multitud de flors amb predominància de gencianes exuberants. Anem guanyant altura per uns lloms herbats, sense descans, fins a desembocar el Coll d'Aramonjoia, 2.075 metres, pràcticament 700 metres per sobre l'Hospice de France, on hem començat a remuntar la vall. És un coll fronterer amb la Vall d'Aran. De fet, per aquí podríem baixar al refugi de l'Artiga de Lin, on anirem a dormir, però la ruta ens du encara més amunt. Per carena ampla, anem a passar per sota del Tuc d'Arescaleta per arribar en un altre coll, als pràcticament 2.400 metres. És el Cot de l'Infern, és a dir, el Coll de l'Infern en aranès. Aquí, de pla, podem aprofitar perquè

0: situada i comencem a perdre alçada una altra vegada. Entrem a la vall de Pomero, primer ens trobem un tram una mica pedregós i dret, i sense contemplacions del desnivell, i més avall, entre vegetació baixa, el pendent se suavitza, passem vora la cabana de Pomero i acabem de baixar de nou per entre bosc fins als prats oberts, on entre el bestiar pasturant trobem el refugi de l'Artiga de Lin, 1000 metres per sota del Coll de l'Infern i prop dels ulls del Jueu, per on les aigües de la gelera de la Neto retroben la llum després de posar-se sota terra al forat d'Aigualluts. És refugi, és un edifici modern que és acollidor i amb unes vistes del començament de l'etapa següent que treuen el sanglot, però això ja ho deixarem pel proper dia. Avui el que fem és anem a descansar d'aquesta excepcional, variada i exigent segona etapa de la travessa del Salvaguarda.
1: I com sempre, després d'aquest autèntic espectacle de natura i de plantes, també de vegetació que hem pogut gaudir, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
0: 1.100 metres de desnivell positiu i 1.600 de desnivell negatiu.
1: Déu-n'hi-do. Temps.
0: Comptem-hi unes 7 horetes per contemplar les vistes des del coll i baixar sense presses, perquè encara ens queda una etapa per endavant.
1: Dificultat?
0: La mateixa que l'etapa anterior, hi posaria un 3 sobre 5, més que res per aquest desnivell, sobretot de baixada.
1: Considerable, doncs. Cartografia.
0: Tenim el mapa de l'editorial alpina que es diu Aneto Maladeta, Parque Natural Possets Maladeta, escala 1-25.000.
1: Informació a internet.
0: I a internet tenim el propi web d'aquestes travesses, que és bufentrerefugios.com, buf amb dues Fs, tot junt, bufentrerefugios.com, i a Wikiloc també trobareu aquesta petita travessa de 3 etapes.
1: Sabem que ja s'ho està fent salivera pensant en la tercera etapa, perquè promet, però us haureu d'esperar uns quants dies. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: A reveure.
2: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré el meu viatge a Düsseldorf durant l'època de Carnestoltes.
1: Capital de la regió de la Renània del Nord-Westfàlia, Düsseldorf és una ciutat que, comptant la seva conurbació, arriba pràcticament al 1.200.000 habitants. Una ciutat que la nostra viatgera Cristina Duró va conèixer en plena època de Carnestoltes, que, com veurem, aquí i a la veïna colònia se celebren de manera molt espectacular. Dels imprescindibles de Düsseldorf en comencem a parlar tot seguit als quaderns del viatger.
2: Düsseldorf és la capital del nord de Westfàlia. És una ciutat que té aproximadament 1.300.000 habitants i és una ciutat que conjuga un estil arquitectònic clàssic alemany amb un estil arquitectònic bastant cosmopolita. La ciutat s'ordena al voltant de la riba del Rin i podem dir que el riu divideix dos espais en els quals podem trobar diversos barris de la ciutat. Per una banda, el casc antic i la part més tradicional i típica de visitar, que és el que ells anomenen el Karlstadt i l'Altstadt, els trobem a una riba, i a l'altra riba trobem un barri anomenat Oberkassel, que és un barri tradicional al qual es pot accedir mitjançant la travessia del pont a Oberkassel. Des d'allà arribes a la Lueckplatz i des d'aquí pots fer una visita a peu per un barri residencial que és molt bonic. Així que tota aquesta zona d'Oberkassel seria el meu primer punt recomanat, que és un punt que surt del que acostumen a recomanar les guies turístiques. En segon lloc, la zona recomanada per visitar, òbviament, és tota la zona més cèntrica, és la zona d'Altstadt. En aquesta zona de l'Altstadt hi ha un lloc que no us heu de perdre, que és el Königshalle, que és una mena de canal que travessa aquest punt de la ciutat. És un passeig en el que podreu trobar botigues de luxe combinades amb alguns comerços de marques més estàndard, i és una ubicació que serveix per fer una bona passejada de manera relaxada, això sí, vigilant que no plogui.

0: Una altra de les zones que també us recomano és la zona del Karlstad. És la zona que podríem dir que està ubicada més a la riba del riu. En aquesta zona podem trobar algunes de les places més característiques de la ciutat, com són la Karlsplatz, la Marketsplatz, i també hi ha un altre punt d'interès que és bastant interessant, que és la Rathaus, és a dir, l'Ajuntament de Düsseldorf. Seguint la riba del Rhin, i si anem en direcció al pont d'Oberkassel, podrem arribar a la Burgsplatz, que és una de les zones més boniques de Düsseldorf. És una plaça en la qual s'ubica una gran torre que ara mateix està utilitzada com a un centre que serveix per fer visites guiades i com a mirador. Des d'aquesta zona es pot observar tota la corba que fa el riu, tota la forma costanera, i és un lloc en el qual pots extreure molt bones panoràmiques de tota la riba del riu amb el relleu de les casetes típiques alemanyes. Un cop fet aquest passeig per la riba en direcció al pont d'Oberkassel, podem retrocedir i anar en direcció contrària, de manera que podem arribar fins al que s'anomena barri de Hafen. És un barri en el qual podreu trobar bàsicament dos edificis d'interès. El primer és la típica torre de televisió, com moltes de les que podem trobar al llarg de les ciutats alemanyes, la més típica de les quals és la de Berlín. I si caminem aproximadament uns 300 metres vorejant el riu, arribarem a un edifici. És molt semblant al de les cases d'ençans de Praga. De fet, és un edifici que va ser dissenyat pel mateix arquitecte, per Gehry, i crec que és un edifici que és interessant de visitar, ja que és un habitatge, és una part d'un barri en el qual hi viu gent. Just al davant hi ha com una mena de port esportiu i podem veure com les cases estan perfectament integrades dins del paisatge. A la ciutat de Düsseldorf hi podem trobar un Little Japan, ja que Düsseldorf és la ciutat alemanya que alberga la colònia japonesa més gran d'aquesta zona, de Germània. Llavors, en aquesta zona, què és el que podeu trobar? Doncs, òbviament, podeu trobar milers de restaurants amb una oferta gastronòmica japonesa molt interessant, amb molts nadius japonesos menjant-hi, i fins i tot en aquesta zona podeu trobar una mena de recreació de temple japonès.
1: I nosaltres ho deixem aquí. La setmana vinent tindrem més Düsseldorf i més continguts. Esperem haver-vos fet viatjar, ni que sigui amb la imaginació, a tots aquests indrets fantàstics que hem descrit. Han fet possible el programa l'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat des de l'edició i presentació, Jaume Monés. Res més, sigueu feliços i aneu on aneu, que tingueu sempre una molt bona ruta.
2: Ràdio Vila-sacra es va crear el 1993. Sempre endavant. Des de 2019 al 2026, 7 anys consecutius de sensacions. On tens la teva ona avui? Ràdio Vila-sacra, la ona que segueix creixent.
3: Bona nit.

De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: señora.
1: On eres tu el dia de l'eclipsi?
2: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Aturem-nos un moment i respirem.
12: Vols un dia feliç, distret i amb alegria? Escolta Ràdio Vila-sacra tot el dia.

Que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: A Vila-sacra compartim cultura.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: A la vida tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.
3: Busques un CRM per la teva empresa? Si és fàcil d'utilitzar, és Toho. Si és adaptable, és Toho. Si és segur, és Toho. Si busques un CRM, necessites Toho. Comença ja la teva prova gratuïta. Toho. Solucions de software per a empreses. És teu. És fàcil. És Toho.
4: Entra la música i tu.
5: Ràdio Vilasacra. Molt més que ràdio.
6: Quan arribem, quan arribem...
7: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que s'ho fessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
8: ¡Oh, este!

0: tots els nostres records.
1: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Dilluns a les 11 de la nit.

Arxiu d'àudio. Arxiu d'àudio musical i cultural. Arxiu d'àudio musical i cultural de curiositats i records. Arxiu d'àudio musical i cultural de curiositats i records a Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu.

0: 25.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
4: Thank you.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Què t'interessa? Escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
4: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sí.
2: Sí.
3: Sí.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sí. Sí. Sí.
4: La pregunta.
5: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
6: Dance, trance, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.

0: Feste della bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa, a Vila Sacra. Sense.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
2: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
3: S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen en Trainline.
4: Busques inspiració?
5: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
6: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
5: 20 anys d'Espai Gironès.
7: Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
2: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
5: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

Thing.

0: Propostes en xarxa.
1: Diu la tradició que la imatge de la Mare de Déu de Roca Corba va ser trobada en una cova prop del santuari. Tot i que en un inici es volia construir la seva capella a Serralta, la llegenda diu que cada matí, quan els operaris es disposaven a iniciar els treballs, les eines desapareixien i es trobaven al lloc on actualment hi ha el santuari de Roca Corba, a la muntanya que porta aquest mateix nom. Fa anys i panys, fins i tot segles, que el santuari de la Mare de Déu de Roca Corba genera gran devoció i és punt de pelegrinatge, especialment provinents de poblacions de l'entorn com Banyoles, Girona i Olot, però sobretot de Canet d'Adri. Des del santuari, al cim, gairebé a 1.000 metres, hi ha unes vistes espectaculars. S'hi pot arribar a veure el Cap de Creus, les Illes Medes, les Gavarres, el Montseny, el Montgrí i el Puigmal. No és casualitat que li diguin el mirador del Gironès. El santuari, que data del segle XVIII, és bé cultural d'interès nacional i podeu entrar cada primer diumenge de mes al matí. Però si hi aneu qualsevol altre dia, també gaudireu de la seva curiosa ubicació, una gran roca que, vista des de sota, recorda la popa d'un vaixell. Si busqueu una de les millors panoràmiques de les comarques gironines, visiteu el santuari de Roca Corba. Tota la informació que us fa falta per arribar-hi la trobareu al web turismegironès.cat.
2: Ràdio Vila-sacra. Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
3: A la vida, fets no paraules. Gràcies.

0: Restaurant Camelot de Begur i Torroella de Montgrí. Vine a tastar els nostres menús especials, el menú xuletón i el menú d'arrossos, o tria el que vulguis de l'extensa i variada carta Camelot. Obert cada dia per dinar o sopar. Si encara no coneixes el restaurant Camelot, a què esperes? Camelot Begur i Camelot Torroella. Busca'ns a Instagram.
1: Per què Ràdio Vila-sacra és el que és?
2: Un, dos, tres, raona un cop més.
3: Música seleccionada, al detall, per sensació auditiva i lineal, a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
4: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
3: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
4: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
3: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
4: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
3: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
4: Sí, sí, jo crec que és... transmet alguna que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
5: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
6: Com et quedes?
1: Noves músiques.
7: Altres músiques.
1: Sensacions.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: 5, 4, 3, 2, 1. Let's go.
1: No ens escolta ningú.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: L'humor és un analgèsic per tantes coses que et passen que són dolentes. Quan riem sense filtres, connectem amb el nen. Els nens riuen unes 300 vegades al dia. Un adult, a vegades hi ha un any que no ha fet aquest riure, o sigui, que no ha fet 300 vegades de riure en un any. I riure de veritat, riure de pixar-te de riure. Al final, l'humor li fa falta distància tant amb el temps com amb l'espai. Hem d'intentar ser menys sensibles perquè l'humor tingui més llibertat.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
5: Repetiràs.

0: sensacions a Radio Vila Sacra a Pilons.
1: La ràdio, quan tu vulguis.
2: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir.
3: Radio Vila.

0: Ràdio Vila Sacra.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: La reiteració de fets delictius greus torna a posar damunt la taula la reclamació d'una regió policial pròpia a l'Alt Empordà. Els darrers successos reobren el debat sobre la necessitat de reforçar els Mossos en una comarca de frontera que fa anys que demana la creació de la regió policial Girona Nord. Mossos d'Esquadra s'estructura territorialment en 9 regions policials, només una de les quals reuneix tota la demarcació de Girona. Agullana supera els 900 habitants i topa amb la manca d'habitatge. Si un pis queda buit, ja tenim 3 persones esperant, ens comenten. El municipi supera els 900 habitants per primer cop en dècades, però la falta d'expansió urbanística frena l'oferta de pis. Per respondre a la demanda, l'Ajuntament projecta habitatge social i preveu convertir la rectoria en pisos de lloguer. Figueres, parada obligatòria del millor patinatge artístic, acollirà la primera Copa d'Europa de la història. Es disputarà el poliesportiu Roser Llop entre el 24 i el 26 de setembre i rebrà 600 participants de 7 països. Tindrà les modalitats de show, quartets i precisió en categoria sènior i júnior i marcarà el debut d'una nova competició d'abast continental.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
5: La nit. En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Propostes en xarxa.
8: Tenim davant dels nassos una nova oportunitat. No patiu, que no hem reconvertit aquest espai en un manual d'autoajuda ni tampoc en un sac de rodolins. Em refereixo a una nova oportunitat o excusa per trobar o explotar la nostra passió. Bé, potser passió sona molt gros. Diguem-li passatemps. Pot ser un bon moment per aprendre francès, alemany, xinès, per tastar l'escalada o el patinatge o fins i tot posar a prova la nostra creativitat pintant, fent joies, ganxet o ceràmica. També podria ser un any musical, una mica de bateria, de piano, de flor de travessera o treure la pols a aquella guitarra que teniu al racó de l'habitació. I què me'n dieu de moure el cos fent dansa? Clàssica, urbana, flamenc, el que vulgueu, tot i que no cal que balleu. També podeu fer ioga, tai chi, apuntar-vos a un grup excursionista o simplement sortir a caminar.
9: Tot amb Ràdio Vila-sacra.
8: A més, tot i que potser us criden més atenció la cuina, el teatre o la robòtica. Tot això ho podeu fer sols o bé acompanyats i en llocs ben diversos.
9: Amb Ràdio Vila-sacra.
8: I segur que us sorprendreu. Que, qui sap, es pot convertir en la vostra nova passió.
10: Hola, Joan.
11: Hola, Sílvia.
10: Què fas aquest cap de setmana?
11: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: Notícies en xarxa.
12: L'augment salarial a Catalunya el 2025 ha estat del 3,8% de mitjana, però si restem la inflació, l'increment real dels sous ha estat de l'1,4%. Un avenç tímid, però que dobla l'augment salarial mitjà del conjunt d'Espanya i que permet mantenir poder adquisitiu, contràriament al que passa a comunitats com Navarra, Galícia, Aragó, Múrcia, Cantàbria o Astúries, que en perden. I per què pugen més els salaris a Catalunya? Pel seu teixit econòmic, segons el director de l'Institut del Grup Adeco, Carlos Arcas.
13: Catalunya, per el contrari, pues está concentrando una parte importante de empresas tecnológicas, farmacéuticas, industriales y de servicios, lo que permite tener una productivitat més alta i ofrecer remuneracions més altes també, no?
12: Aquesta estructura econòmica fa que es depengui menys de la negociació col·lectiva i de l'augment del salari mínim.
13: Como depende mucho precisamente de la negociación colectiva y del SMI, al final acabas perdiendo este poder adquisitivo.
12: El salari mitjà a Catalunya se situa el 2025 en 2.200 euros mensuals bruts, és el quart més alt d'Espanya, 150 euros per sobre de la mitjana estatal, però per darrere dels 2.400 euros de Madrid o els 2.300 d'Euskadi i Navarra.
3: La xarxa de comunicació local.
0: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns que segur trobem el teu lloc al nostre grup. Això sí, fets. Que la paraula està a la comunicació plena. Hey!

0: Coneixes realment la Costa Brava? Costa Brava Secreta, un gran llibre amb més de 300 fotografies fetes des de terra, mar i aire dels racons més bonics i amagats del nostre litoral. A més, el llibre inclou un accés a través d'internet perquè puguis explorar els indrets des d'on s'han fet les fotografies de Costa Brava Secreta. Una obra d'alta qualitat amb un preu molt assequible. Costa Brava Secreta.
1: Algú sap per què hi ha tanta ximpleria humana per les xarxes?
2: Mhm.
1: Cal tanta postura, tanta paranoia i tant fer-se veure per sentir-se realitzat? Algú sap per què com les mosques, si hi ha eclipse, tothom cap a l'eclipse, si hi ha platja, tothom a la platja i si hi ha borregos, tothom borregos?
3: Oh.
1: Ah, i un darrer tema. Algú sap per què hi ha motos i cotxes que foten més soroll i pena que enveja? Si tens respostes, si et plau, contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62. Gràcies! Som tan limitats que hi ha moltes coses que no entenem de cap de les maneres.
4: Oh!

0: Bona nit.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Iaia, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà.
11: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora després de quedar amb el teu api per anar al nou restaurant i...
10: Iaia, no dius pas podem tot?
11: Sí, que puc, sí, sí que puc.
12: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Bé, no?
14: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al Centre Comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.
15: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu m'acarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
16: Els calçots, sempre de Vila-sacra.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Catalunya invertirà 126 milions fins al 2031 en quatre terminals ferroviàries de mercaderies, una a l'Alt Empordà. L'estratègia fixa com a objectiu elevar del 4% al 10% la quota del tren en el transport de mercaderies. Un control contra taxis pirates a Figueres acaba amb 7 denúncies i un vehicle immobilitzat. Mossos, Guàrdia Urbana i inspectors de la Generalitat han comprovat 13 vehicles a l'estació de Figueres Vilafant. Figueres asfaltarà una desena de carrers fins a mig octubre. Comença la primera fase del Pla FEM Figueres 2026.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Recança, per Jaume Coll, comissari dels actes del cinquantenari de la mort de Josep Carner.
4: Recança, qui sentís renovellat per la bruixantesa, aquell gust precipitat de la jovenesa. Pluja i vent arremorat i l'acàcia en tot esclat i deixant per l'empedrat tanta flor malmesa. Ah, l'anar sota l'aiguat com fent-li escomesa d'un sonet mig començat en l'embriaguesa. I amb paraigua foradat i la lluna pel forat i rient al meu costat una noia encesa.
2: Memòria de Josep Carner.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La poesia i la màgia s'uneixen en aquest preciós poema que avui ens recita la Montse Macías.
7: Hola, embaladits. Em dic Montse Macías. El poema que he escollit es titula Ocells de paper i l'ha escrit el Ramon Besora. A l'escola, l'esquirol, la guineu, el cabriol, la fagina i l'arissó canten aquesta cançó. Plega't, plega't, paperet, que farem un ocellet. Plega't, plega't, paperó, que farem un ocelló. I els diu el mestre, un gat fer. Ara, amb uns fulls de paper, llapis, pintura i pinzells, podeu fer bonics ocells. Quan la feina han acabat, diu content el mestre gat. Aquests ocells tenen vida, i afegeix el mussol. No són ocells de mentida, sinó ocells de caníbol. Sorprès fa el petit senglar, ja es comencen a enlairar. Si eren retalls de paper, quina màgia han pogut fer? I amb cants aixequen el vol. El pit roig, el verderol, la perdiu, el gafarró, la puput, el reietó, el pigot, la cucareta, el passarell, l'oraneta. I quan s'apropa l'estiu, cadascun d'ells es fa el seu niu.
6: Un poema preciós. Gràcies, Montse. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.
5: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
8: Deixa'ns un missatge al contestador.
9: El teu jardí ja està llest pel gran despertar de la primavera? A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Decora el teu jardí amb tests de colors, eines de jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot al preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action, petits preus, grans somriures.
10: Action Figueres, al Carrefour de Vilatenim.

0: T'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.

0: podem objectar això de fer castells és el temps que implica i l'espai mental que ens ocupa. Assajos fins tard, missatges des de bon matí, reunions constants, dissabtes de temes logístics i dinars, sopars, sobre taules, actuacions... Invertim molt de temps en els castells, en fer-los directament, però també en preparar tot el que és necessari per fer-los i celebrar-los. I el temps que vivim fent castells potser no el dediquem a altres coses. La família, els amics que no fan castells, quants de nosaltres no hem pensat mai que potser ens troben a faltar quan ens absentem o arribem tard per la famosa frase del no puc, tinc castells, o ja faré cap quan acabin els castells. Els qui ens estimen saben que fem tot això perquè no podríem viure sense fer-ho, i també saben que, tot i que sembli que estem molt enfeinats, en realitat ho fem per amor. De tant en tant, però, cal parar i recalibrar si tothom al nostre voltant està rebent l'amor que es mereix, si a banda dels grans castells també ens queda temps per estimar. Hi ha vegades que fins i tot les persones que estimem i l'activitat que estimem estan al mateix lloc, en el mateix moment, i això és fantàstic, perquè al cap i a la fi, per què fem les coses si no és per amor? Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Benvinguts a la Figuereta especial Sant Jordi de tardor.
1: Sant Jordi, perquè és d'amor avui, tot.
0: Tot d'amor.
1: Sí.
0: Tot ja està, prou drames.
1: Sí.
0: Prou drames.
1: Doncs pues mira, sigui... l'altre dia, saps que sempre que comencem la Figuereta pensava, ostres, parlem de la gent que ho deixa, de la gent que està al mercat. L'altre dia pensava, tothom ja torna a estar aparellat? Que...
2: Arribat, és l'amor de tardor.
0: A veure, tothom.
1: Estic fent sacs molt grossos,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però bueno, també és veritat que el contingut està viatjat per una raó de pes, que és que el drama sempre ven més.
1: Som correcte, saps? Sempre.
0: Vull dir, si aquí expliquéssim les meravelloses tardes que passen la gent mirant pel·lis al sofà,
1: bueno,
0: ens hagués durat això mitja temporada.
2: Nadal a Sant Esteve.
0: Aleshores, per parlar de castells, hem de parlar de tot el que ve aquest cap de setmana,
2: Mareta,
0: que no és poc, i, primer de tot, el primer diumenge.
2: T'has posat romàntica?
0: No, sé què passa, que jo he agafat aquell to.
2: Esteu sí. Romanticones.
1: No sé què m'ha passat, perquè... Jo, en sec, m'ha vingut aquesta cançó de Quan tots en l'aire, i he pensat, mira, em ve a primer diumenge.
0: Sí. Bueno,
1: ja està.
2: No, res negatiu, però...
0: Ja està, anem a pujar una mica el to del programa.
1: Sí, animo, perquè cuidado el que passarà aquest diumenge a la plaça de la Font, a partir d'un quart d'una del migdia, doncs tindrem a les dues colles de Tarragona, els Xiquets i la Jove de Tarragona, acompanyades de la Colla Vella dels Castellers de Vilafranca.
0: Per saber l'ordre d'actuació, caldrà esperar a aquell moment que a mi m'encanta, fascina, i espero que no es perdin mai, quan surten allà al balcó, com si fessin l'àliga quan acaba la baixada.
1: És que és fantasia pura, allò.
2: I la plaça aplaudeix, és molt bonic.
0: Ah, ha sortit Àngel Grau, saps?
2: És molt guai.
0: És fantàstic.
2: Sí.
0: Llavors, no sabem l'ordre d'actuació, anem a fer-ho per l'ordre que ens ha sortit quan hem escrit aquest guió, que és,
1: correcte,
0: primer de tot, Xiquets de Tarragona, després de descarregar el 5 de 8, que ells deien que era una condició imprescindible per anar a Santa Tecla a fer el 3 de 9.
1: Jo he de dir que sóc de la versió de que sentaria tot el que tens junt. És a dir, que tornaria amb el 4 de 9 en folre, que repetiria 5 de 8, que crec que bueno, va donar guerra i no va ser d'aquells bonics, i li afegiria el 7 de 8 i llavors m'esperaria potser un dia, no? Penseu que al cap de 3 dies tornen a tenir actuació, fer el 3 de 9 en folre. No sé si són més d'estirar la rauxa que el seny, també perquè reconec que el 3, quan l'hi he vist, m'hi ha faltat encara una mica de solidesa.
2: Jo, per mi, hi ha dos punts claus. Un és les lesions d'última hora, i l'altre és la caiguda del 7 a l'assaig de divendres passat.
0: 5. 7.
2: Un dels dos.
1: Bueno,
2: sí, un dels dos. Però el fet és que a plaça es van recuperar bé, però van fer un 7 extremadament límit, molt difícil, molt treballat.
1: El pitjor de la temporada.
2: Sí, i mira que en porten 10. Vull dir que tornar-lo a fer molt bé, tornar a fer un 4 sense un intent desmuntat abans, també els hi ve bé per la confiança pròpia, i tornar a fer el 5. I un cop has assentat el màxim que tens, jo crec que el dia de la patrona pot ser el dia d'atacar el 3.
1: Sí, jo també.
2: Que no tinc clar que vagin amb 3 i 4.
1: Ja. Crec que tenen moltes ganes, però, dels dos castells de nou. Per tant, no ho sé, veurem quina és l'estratègia.
0: Jo crec que dins de l'actitud de plantejar la diada, crec que s'han de treure el 5 de 8 com si fos un castell difícil, no? O sigui, crec que són una colla que el pot tenir, igual que té el 7 de 8 aquesta temporada. Llavors, si tu ja t'has tret una mica aquesta espineta, no? Van fer aquell intent desmuntat i van tornar-hi, ara jo crec que han de fer una mica com amb el 4 de 9, no? Totalment. Anar a Sant Magí i descarregar-lo la primera. Sí. A Sant Magí els hi van haver aquesta estratègia, no? Doncs jo crec que amb el 5 de 8 l'has de normalitzar, per molt que faci 2 anys que no el tens, ara ja el tens. Llavors, creu-te'l, o sigui, creu-te'l i endavant, saps? Perquè crec que també és un castell que et dona com molta confiança dins de la gamma de nou.
2: I ho deia l'altre dia el Jordi Andreu, són un nivell de castells que és una colla que no pateix per assajar aquests castells. És a dir, es poden assajar molt bé i no tenen cap tipus de limitació per assajar aquests castells, que en moltes colles la limitació que tens quan vols que és el 3 i 4 9 és la gent.
0: Sí,
2: ells
0: correcte.
2: No tenen aquest hàndicap.
0: Mai,
2: per tant, ho poden gestionar molt millor que altres colles que busquen aquests majors objectius.
0: Jove de Tarragona, s'està fent aquest moviment de castell de 10, no?, que amb ells els implica trucar totes les portes i ser-hi tots, perquè realment és un castell molt al seu abast. 5 de 9, 2 de 9, Pilar de 8, tornarien a repetir la millor actuació de la...
1: Sí, jo veig molt l'actuació Sant Fèlix, he de dir, per mi crec que el primer diumenge es va d'això. Crec que també tenen bastant clar aquesta idea de separar el 4 de 9 en Folre i Pilar del Pilar de 8, és a dir, no fer dos estructures d'alta intensitat de Pilar al mateix dia, i que hi ha una intenció fins i tot de repartir tots els cromos que ja han fet de gamma extra en les dues jornades. Per tant, l'estrena del 9 de 8 jo crec que també la posposaran. Així que jo clarament aposto per 3 de 10, crec que el primer diumenge, a més, amb aquesta nova amistat amb els Verds, doncs també farà que acabin de rodonir la pinya, s'acabin de tornar els favors.
0: I paro el 9 de 8. Què li aporta a la Jove de Tarragona? Perquè hi ha gent que se sorprèn, no? Vull dir, dins de tota aquesta gamma exigent que tenen, què li aporta estrenar aquest 9 de 8?
2: Per mi és un cromo més, perquè el següent pas de la Jove és una altra dimensió, com és o el 4 de 9 sense folre o el 4 de 10, que és una altra gamma.
0: O sigui, tu dius esgotar tota la gamma per baix,
2: no? És a dir,
0: no?
2: Una mica fent el símil amb les colles de 8, no?, que dius, ostres, fas el 5 de 8, fas el 2 de 8, fas el 7 de 8, ells és una mica el mateix amb la gamma extra. Un cop han fet pràcticament tots els cromos, podríem entrar en un 3 amb el Pilar hipotètic, però el següent que estan assajant ja és allò que sobrepassa la gamma extra, que són aquests premium, no?, de 4 sense folre, que és un castell que, per una colla com la Jove, segurament és d'un dia concret, com pot ser un Santa Teresa, que és el provoqui i ja està, o un 4 10, que té una data concreta, que és concurs. Per tant, és una mica per omplir el repertori i segurament perquè tots aquests castellers i castelleres que treballen i que formen aquesta massa puguin gaudir també de fer un gran castell a plaça.
0: Molt bé, castell de colla al final. Colla Vella, a 4 de 10 crec que és l'objectiu que s'han plantejat.
1: Sí, sí, clar.
0: Amb visió de futur, no? Perquè al final amb ells els hi suposa venir a Tarragona amb el simbolisme que té Tarragona, perquè ja és la plaça del concurs, no?, d'alguna manera. Llavors, si tu ets capaç de descarregar allò que vas carregar per Sant Fèlix, entenem que el 4 de 10 seria castell de sortida i la Vella aniria per més coses al concurs.
1: Bueno, jo crec que tenen l'espineta de quasi descarregar-lo, no? Això els hi va passar. Crec que, a més, situar-te per anar al concurs amb aquest castell descarregat també et dona molta confiança i no hi ha més marge que fer-lo aquí, per tant, tenir-lo molt més consolidat i acabar de detectar aquelles coses, no?, que et puguin fer fallar el concurs. Això em sembla ineludible. De cara als castells nets, tinc dubtes, perquè clar, jo crec, el 2 net ha de sortir, perquè fins i tot els he sentit parlar de 2 de 9 en folre, d'objectius fins i tot més enllà, però que és imprescindible haver rodat com a mínim un mínim el 2 de 8.
0: Jo tinc dubtes
1: sense
0: que no veiem... O sigui, jo crec que aquest pas intermig que estem teòricament dins del món periodístic, no? Em sembla imprescindible fer el 2 de 8 descarregat a plaça. Jo crec que se l'estalviaran, aquest pas.
1: Sí.
2: Bueno, l'estadística...
0: L'estan descarregant a l'assaig.
2: Però l'estadística diu que ningú que hagi descarregat el 2 de 8 a plaça hagi descarregat el 2 de 9 sense manilles. L'estadística és així de capritxosa.
0: Sí. Bueno, i la taula de puntuacions del concurs encara és
2: Això és una...
0: crua en aquest sentit.
2: No obrirem aquest meló.
1: Però també us recordo que després hem de ser conseqüents amb les paraules que diuen els caps de colla, que és que no farem coses que estiguin en contra de la seguretat. A mi, provar el 2 de 9 amb forra sense haver fet ni un 2 de 8 a plaça em sembla agosarat.
2: Totalment d'acord.
1: Utilitzarem aquestes paraules. Jo també crec que hi ha una sèrie de màgia amb el 4 de 9 sense folre, Tarragona i la Colla Vella. Per tant, tampoc no és un castell que descartaria i que al final, mira, tenint la confiança que li tens, si tothom està centrat, que jo crec que el toc d'atenció ja els hi va passar el 10 de setembre,
2: sí,
1: doncs ho poden resoldre.
2: Jo veig una mica com que la vella aquest any està tinguent com una de freda i una de calenta, però quan és calenta és molt calenta. I quan és freda se'n surten molt bé. I em va donar una mica el 10 de setembre aquesta sensació d'ha sigut una freda, però bueno, i que diumenge poden fotre aquí un petardasso dels guapos.
3: No els hi passa factura, però sí que és veritat que...
2: Home, sí, sí.
3: Que bueno.
2: Però em refereixo... Hi ha moltes colles que tens una caiguda i baixes dos esglaons. La colla vella ha demostrat aquest any que tenen caigudes de 5 de 9 i la següent diada t'obren de 5 de 9, per exemple. Mm. Que és aquell fet de dir, són una colla que per molt que els passi factura com a totes, moralment són molt forts i es creuen molt el projecte.
3: Sí, i qui també està molt fort i també va pel Castell de Déu a Tarragona són els castellers de Vilafranca.
1: Estic trobant a faltar la típica roda de premsa de castellers de Vilafranca anunciant que faran Castell de Déu i la propaganda. Perquè són molt bons fent propagandes.
2: Ja. A més,
1: i m'estranya que no hagi arribat, perquè és una cosa que se sap, que s'ha sentit a dir, però per part d'ells, que són els, us diria, els millors comunicant els objectius, no ha aparegut.
3: Però aquesta temporada van estar tan clars sempre.
2: Home, a Vilanova van ser claríssims amb el 3 de 10.
3: Sí, sí, era el primer, però a l'Arbós ja no els hi va caldre tant.
2: Però és veritat que tenen un 3, que feia anys que no veiem un 3 de 10 com el que estan fent els Verds. És espectacular. I a la vegada a mi em genera el dubte que la setmana passada van anar extremadament tranquils. Normalment al Born feien castells de 9. La setmana passada van fer 4-8 amb el Pilar, 3-8, 4-8.
1: Sí.
2: I és com, fotran 3 marxes de cop.
1: Tenien no sé quantes
2: baixes. Sí, sí, baixes, segur.
3: Ja. I l'11 de setembre caien en divendres.
2: I que no era un tema de que no tinguessin els castells. Sí. Però és el fet de la colla l'has de tenir molt ben preparada mentalment per dir... Vale, Sant
1: Venim
2: Fèlix.
1: De 3 de 8 a 3 de 10.
2: No, i que tens Sant Fèlix, et relaxes una setmana a un quart de gas per lo que ets tu, ara... Arriba el diumenge dia 20 de setembre i aquí van totes les naus a la plaça. Tot i que jo crec que és dia d'estrenar. Recuperar el 9 de 8 pensant en concurs.
3: I que, bueno, que al final tampoc no pots arriscar
1: sí,
3: en accés.
1: Jo el 9 de 8 no el veig, eh?
3: No el veus?
2: Jo sí, perquè penso...
1: Jo soc de 4 amb el Pilar, us he de dir.
2: Jo crec que és 4 amb el Pilar, 3 de 10, 9 de 8.
1: Jo apostaria per la torre, si poden... Sí, sí.
2: No sé. Veig que tenen molt clar...
1: O 5 de 9, eh?
3: 5 de 9.
2: Veig que tenen molt clar que el 9 de 9 va a concurs.
3: Tranquil.
1: Sí,
3: sí.
2: Tots els inputs, i quan van acabar a Sant Fèlix, l'objectiu era 3 de 10, 4 de 10, 9 de 9 a concurs.
1: Jo apostaria en la línia contrària.
3: És estrany,
1: contrària,
3: això,
1: doncs.
3: Perquè... O sigui, és estrany perquè crec que les temporades que hem vist, tant el 2 de 9 sense manilles com el 9 de 9... Hem vist aquesta estructura prèvia rodada molt abans, no? I ara no estem veient el que en principi hauria de ser...
2: Clar, però és que aquest
3: si
2: any els Verds t'han fet molts castells a l'assaig. I a mi això és el que em té. El 4 de 9 amb el Pilar va aparèixer amb un 4 de 8 amb el Pilar plaça. Però perquè no hi hem fet 15 potser a l'assaig.
3: Ja, és que això ens despista.
2: És a dir, els Verds crec que han fet una cosa que és normalitzar molt els castells sencers a l'assaig que volen pujar sobre una pinya.
3: Sí.
2: I el 9 de 8... Me la vuelo per aquí.
3: Bueno, ostres, jo avui em sento molt desorientada, eh? No sé, he estat al pont, jo crec. Joel, el dia abans, a les 6 de la tarda, plaça Mercadal, dia de Misericòrdia, Moixis, Lleida i Reus.
2: Sí, el cartell de sempre. Nosaltres tenim bastant clar que l'objectiu, si no canvia res, aquesta setmana és el 3 de 9.
3: Vamos,
2: dir,
3: molt bé.
2: Avui hem fet, bueno, dimarts vam fer una roda de premsa anunciant que els objectius de la colla pel concurs és la tripleta màgica.
3: Wow.
2: I això passa per fer el 3 de 9 abans o inclús el 4. Hem ficat 600 els dos castells, els creuem folre a terra pràcticament cada assaig, però el 3 ens dona millors sensacions que el 4 perquè l'hem d'acabar de corregir.
3: Com sempre el teniu una mica millor.
2: Sí, sí, sí.
1: És psicològica. És una cosa psicològica.
2: Sí, sí, més que tècnica, per mi és psicològica. I jo crec que és això, que dissabte seria 5 de 8, 3 de 9 i 4 de 8 ja pensant en rodar-lo el màxim possible i el concurs, si tot tenies bé, doncs...
1: Molt bé. Màgica.
2: Moixis volien portar castell de 9, no sé si 3 o 4.
1: Vale, 5 de 8 i 2 de 8, entenc, si
2: suposo
1: poden.
2: Que sí. I Lleida... Si no els hi canvia res una setmana, volen estrenar la Torre de 8,
1: ostres,
2: el 3 de 8 i descarregar el Pilar de 6.
1: Uau, quina ambició.
2: No s'hi han ficat per poc. A mi això m'ho va dir el cap de colla. A finals d'agost i vaig dir, ets boig? La setmana passada m'ho va confirmar i vaig dir, segueixo pensant que ets boig.
1: Lleida són els vigents campions de l'edició del dissabte fins que no es demostri el contrari.
2: Sí, sí. Jo, de la manera com van dir, a més, m'ho han dit diverses persones, vaig pensar,
1: pues bé,
2: xapó, xapó, no, endavant, no. Tant de bo surti tot bé.
3: Amb tot. La setmana seguirà com que la setmana que ve no tindrem programa, perquè pel que sigui serà una mica 23 de setembre. Avancem la prèvia del que ha de venir. Passos!

0: regla. Ja hem repassat xiquets i joves. Anem a fer un parell de titulars. Sant Pere i Sant Pau i Serrallo.
1: Sant Pere i Sant Pau, jo crec que hi han rumors d'aquest 2 de 8 en folre que tenen moltes ganes d'estrenar, però crec que coneixent-los passarà molt perquè l'altre ho tornin a fer ben fet, que és 5 de 8 i 4 de 8 amb el Pilar. Veurem si estan totes les peces bé, que crec que tenen algun copet, algú tocat, però jo crec que hauria d'anar per aquí buscant, evidentment, la millor actuació que han fet mai. Vull dir que estem parlant de millors actuacions de la història, poca broma.
2: Si estem parlant de, segurament, la millor Santa Tecla de la història.
1: Sí, sí.
2: És que no és poca broma, i estem parlant d'una Santa Tecla on el Castell Petit sigui un 4 de 8.
1: Té un valor
2: terrible per Tarragona, és espectacular. I el Serrallo crec que és la colla més fàcil de predir que pot fer aquesta Santa Tecla.
0: Home, s'ho fan a sobre.
2: Vull dir...
1: Festa. No, perdó.
2: A banda que s'ho fan a sobre, crec que s'ho mereixen fer-s'ho a sobre, perquè han demostrat, com molts cops els hem criticat, que portaven Castells de 7, que era un drama, aquest any jo n'he vist drames del Serrallo, i el 2 de 8 que carreguen l'altre dia és un 2 de 8 extremadament digne i que pesen molt els nervis i potser diria una mica l'obertura segons i terços. Però és un castell que el folre treballa excel·lentment tot el castell, defensa les rebrincades fins a l'aleta, no aguanten perquè no aguanten, ja el factor nervis...
0: No coneixies el que havia
1: de dir. És a dir, jo crec que l'estratègia de l'11 de setembre és boníssima, perquè la lectura que n'han fet sense que ningú s'hagi fet mal, no? Que això també al final pesa és una gran notícia, els hi dona la capacitat per arreglar això i realment poder-se fer seu un castell d'extrema dificultat.
2: I que han demostrat que el tenen totalment a l'abast. He de dir que tinc una mica de iai amb aquest 3 de 8. Fa molts dies que no el fan a plaça... Confia molt en el 4, el 3 no el veiem tant, i tenen un carregat, el descarregat de Sant Magí, i de Sant Magí no el veiem.
1: Va anar a regolinxia, de més.
2: Saps? És com, tinc ganes de... Yeah. Jo, per desitjar, m'agradaria que sortissin de 3 de 8 a Santa Tecla, agaféssim confiança del tot i després fessin el 2. No? Perquè potser és el castell que estan deixant una mica més, entre cometes, en darrere.
0: Bueno, tant de bo tinguin temps a l'assaig per ajustar tant el 2 com el,
2: bueno, i el 2
0: com el 3.
2: El tenen perfectament a l'abast.
0: La Mercè històrica, titulars Castellers de Barcelona, Joves de Valls i Minyons.
1: Castellers de Barcelona acaba d'estrenar 5 de 8 i, per tant, la idea és estrenar aquí el 3 de 9 en folre i ajuntar-los els dos junts. Juntament, suposo, com 7 de 8 o 2 de 8 en folre. Veurem quin és el següent castell.
2: Joves, en principi, castells emmanillats, ja siguin el 2 i el Pilar, i seguir rodant 3 i 4 de 9 en folre per preparar l'octubre que els espera aquesta gent.
0: Molt bé. I Minyons a Terrassa?
1: Clar, 2 de 9 en folre, jo els hi veig segur. Aquí hem de veure si, perquè és una diada per la que aposten molt, arriba el 5, que alguna vegada també ha estat una gran aposta, i crec que és el dia de l'estrena de Pilar de 8. Veurem, perquè fa molt de temps que no el fan. No sé si és la plaça millor, també, perquè sí, tens una façana, però no és senzilla la plaça de la Mercè. Per tant, veurem.
0: Molt ràpid, alguna colla de Barcelona que hem de destacar?
1: Sants Castells de 9, jo crec que pel 2 de 9 encara s'esperaran una mica. Gràcia, 2 de 8, 5 de 8. Jove de Barcelona, crec que Castell de 8. I llavors les altres es mouran en els castells de 7, 7 i mig.
0: I favorites del concurset?
1: Pues favorites, et diria Esparreguera per mi ara mateix, perquè són les
0: 3
1: de 7 per sota, que puntua molt. I llavors haurem de veure si Badalona o Cerdanyola, que són dues colles que han carregat el 2 de 7, enguany, doncs el poden repetir.
0: Molt bé. Doncs, feta aquesta superprèvia de 2 setmanes, anem a pel safareig.

0: fet una carta sense saber que la persona que hi va dirigida estava avui a Tarragona.
1: Ostres, és que és magnetisme pur, perquè és que estic preocupada. Si estava, és senyal de que hi ha preocupació a l'Hisenda.
0: Sí.
2: Estoc.
0: El senyor Chartres s'està passejant pels carrers de la nostra ciutat i no és broma, són dades.
1: Veus? Realitats.
2: Me l'imagino amb una americana groga.
1: No, total, us heu d'imaginar que no us serà difícil, que jo avui no sóc Aina Mallol, sinó que sóc Santa Tecla. A l'atenció de qui correspongui de la fàbrica de Chartres. Benvolguts, sóc Santa Tecla, sí, la santa, la patrona de Tarragona, la de la processó, la del braç, la de que cada setembre té mig Tarragona fent coses que probablement no faria si fos conscient de les conseqüències. I us escric perquè estic patint. No perquè arribin tots els pilars a l'Ajuntament, no per si plourà, no per si tot anirà a l'hora, sinó pel Chartres. He estat fent una mica de seguiment de la situació i el panorama és francament preocupant. Comencem pel Serrallo. L'altre dia, fan un 2 de 8, i pel que m'han explicat, van caure 2 caixes de Chartres. Com qui no vol la cosa, sense ni fideuar ni res per pair. Jo, que porto segles, com ja sabeu, fent miracles, encara no entenc com aquesta gent aconsegueix que mitja colla no acabi a la mar. Després tenim a la Jove de Tarragona. Aquesta gent està en aquella fase de la temporada en què qualsevol cosa és una excusa per obrir una ampolla. Un castell de 10, Chartres. Un assaig que ha anat bé, Chartres. Un assaig que ha anat malament, també una mica de Chartres. Una xarxa que aguanta, Chartres. I després hi ha els xiquets de Tarragona. Clar, amb el centenari, la catedral a la catedral, estrenes, celebracions, actes, aniversaris... Vaja, i tot el que tenen muntat. Ja corre el rumor que estan estudiant connectar un sortidor de Chartres que comuniqui els despatxos de Rubén Viñuales amb el pati d'assaig. Tenen més números de que els hi deixin posar un sortidor de Chartres que no pas els hi deixin arreglar la xarxa allí dins de l'Ajuntament.
0: El business és el business.
1: Totalment. I finalment, els meus estimats castellers de Sant Pere i Sant Pau. Ells estan un esgraó per sobre. No us penseu que es conformen amb el típic Chartres groc, no? Ells són de castells perfectes. I clar, veient l'arc que tenen per obrir el vano, em fa patir que no els hi quedi Chartres verd. Així que estem ja una mica preocupats perquè encara no hem començat a fer mamadetes i aquest és l'estat de la situació. 4 colles més les convidades. Una ciutat, un setembre, camí de concurs i una quantitat de Chartres que fa patir. Si no interveniu immediatament, això pot provocar una crisi institucional. Per tant, us faig una petició molt senzilla. No deixeu Tarragona sense Chartres per Santa Tecla, perquè us aviso, jo puc fer miracles, puc fer que surti el sol després d'una nit de pluja, puc fer que un castell que semblava impossible acabi descarregat, però no puc fer aparèixer una caixa de Chartres del no-res. I no vull haver d'arribar al punt d'haver de baixar jo mateixa a la fàbrica, amb el meu braç sota el braç, bueno, ja m'enteneu, i dir, escolteu, ompliu Tarragona de Chartres o us faig sortir en processó. I creieu-me, no voleu que això passi, perquè si Tarragona es queda sense Chartres per Santa Tecla, jo no responc del que pugui passar. El 2 de 8 del Serrallo serà el menú dels vostres problemes. Atentament, Santa Tecla, patrona de Tarragona.

0: principi d'aquest programa, que tu pots escoltar la Figareta i pensar, ostres, no em faré casteller perquè és que a tots els hi va com l'ojaldre, saps? El tema dels amors. Entre uns que ho deixen, els altres que sí, les trava amunt i avall. Llavors, hem dit, anem a equilibrar una mica el contingut d'aquest programa i anem a parlar de la gent que realment porta 10 i 20 anys amb la seva parella, els seus fills tenen ja 20 i 30 anys, i allà segueixen exhibint l'amor setmana rere setmana a totes les places del món casteller.
1: Sí, però l'amor es panseja, Elisenda.
0: Sí, si no el regues,
1: si no el regues, s'ha de regar, això.
0: Sí. Per això, nosaltres, que no volem que ho deixem amb la vostra parella de tota la vida, us hem portat alguns consells. El primer de tot és el que més preocupa en aquesta redacció, que és que ens hem vist obligats a activar el sindicat del morreig.
2: Estic important.
1: Però a favor, em faré marretes, pancartes i tot el que calgui, perquè això s'està perdent.
0: O tens 14 anys i no has conegut una dimensió més enllà del morreig?
1: Entre 14 i 18...
0: O ja no te'n fas.
1: Exacte. Estàs en un banc menjant pipes i et fas 4 petons, i això ja no. La gent s'amaga per fer-se petons. Però què és això? Tu abans podies cridar pel carrer, aneu a un hotel, i ara això ja no ho pots fer.
2: Clar, tu anaves de festa, recordava aquest moment.
0: I no quedaven cantonades, trobaves allà tothom menjant-se els morros. I ara no. Ara amb prou feines es fan un piquito quan es troben. No.
1: No.
0: No, no.
1: En llengua. No, és que clar.
0: És que què estem jugant? Per tant, primer de tot, morreig. L'amor és hortero, vale? El que estem veient ara a Instagram és un aparador de la Mancio Ortega,
1: sí,
0: amb una cosa disfressada d'amor. Però l'amor és hortero i fa fàstic des de fora.
1: Correcte. Ara.
2: Perquè genera enveja, i l'enveja fa fàstic.
0: Però l'enveja també és un motor, perquè tu vols trobar aquell amor.
2: Clar.
0: Escarós.
1: Tu vols que algú et fiqui la llengua fins a la campaneta.
2: Tu veus un morreig d'aquells d'antes i tu dius, hòstia, em vull un així, saps?
0: I que vingui el de... Com es diu la pel·li aquella?
1: Patrick Swayze, tu.
0: El Patrick Swayze.
1: Tu vols Patrick Swayze aixecant-te.
0: I t'aixequi a mitja festa.
2: A mi em dius Patrick Swayze i veig si és comanet, eh? Vull dir, jo ja...
1: És que no sé si us recordeu l'escena.
0: Imaginari col·lectiu, eh? Llavors, petons, ja ho hem dit, sense vergonya i sense motiu. A punta pala i per tot arreu.
1: Vinga.
0: Després, una altra cosa més cuqui, l'abraçada.
1: Sí.
0: Sabeu aquells pilars de 4 que la Judit deia no els fa ni Cristo? Ves i tu amb la teva parella de tota la vida a tancar aquella pinya.
2: Clar que sí.
0: I us feu aquella pinya tan cuqui, tan íntima.
1: Quan fa que no us poseu un darrere l'alt? És que ara sonarà.
2: Això, Aina.
0: Ah, tu no, Aina.
2: Següent punt, no passa res.
0: Feu pinya als pilars de 4,
1: sí,
0: que és l'únic lloc on podeu triar una neu. Després busqueu-lo per celebrar, home. No? O sigui, tu m'estàs dient que t'abraces amb tots els alonsos que han esmorzat callos, t'abraces amb la mare de la teva millor amiga, amb el vuitè lateral, que no saps ni quan va aparèixer la colla, i la teva parella no saps ni on és després de descarregar el millor castell. Home,
1: no pot ser.
0: Per favor, encén una mica de flama.
1: Fes el favor d'anar-la a buscar, ensenya el teu amor i l'alegria.
2: I en aquell moment, morreig de manual.
1: Ara,
0: home,
1: ara.
0: Així, amb l'esquena cap
2: a l'esquena. Ara, que portes faixa per algú.
0: Sí, hem d'anar a buscar aquell... Que la plaça està plena de gom a gom.
2: És igual.
0: Tu t'obres pas com Moisés va obrir
1: ara,
0: les aigües.
1: Sí, sí, sí.
0: Seguim, perquè això no s'acaba aquí.
2: A cas no s'obren pas els verds per anar a buscar gent a la pinya?
0: Doncs sí.
2: Pues tu igual, pallasso.
0: Igual.
1: Voleu fer història? Morreig.
2: Ara.
0: Després, hi ha moltes postdiades a la temporada. Vull dir, si tens una vintena de diades, tu creus que has d'anar a totes les postdiades, que ets un cutre, agafes una i te'n vas de cita romàntica.
1: Ara.
0: Tu agafes l'alfombra d'Aladín i t'emportes a la teva parella a sopar en un restaurant on hi hagi silenci i bona olor.
1: Oh, això.
0: És prioritzar l'amor. Sí.
2: Això és molt top, pel meu gust.
1: És molt bonic.
0: Després...
2: El més probable és que trobis a 15 parelles més castelleres amb la camisa i alguns encara amb els pantalons blancs, i dius, per què estem tots al mateix lloc?
0: Perquè esteu enamorats, i és igual. Seguim, a les xarxes socials. Aquí ve on hem de destruir l'aparador de la Mancio Ortega.
2: Totalment.
0: I penjar aquelles fotos horteres. Aquelles de hi ha tanta confiança. I ens hem vist de tantes maneres que m'és igual que la foto estigui borrosa, que m'estiguis fent un petó amb tota la suada de vènet d'excursió. No, res, tu penja-li la cançó més cutre que t'agradi més amb la vostra cançó.
1: Oh, és que
0: aquí ja, bueno,

0: Like, retweet i favorito.
1: Bueno,
0: sí, sí, estic molt a favor d'això, eh? T'estàs enamorant, eh?
1: De la foto... Sí, m'estic enamorant, no sé ben bé d'aquí, però...
0: De la secció.
1: De la secció, de la secció.
0: Després la sorpresa de tant en tant. Tu imagina't, sou de dues colles diferents. I a tu t'han suspès l'assaig. Tu guardes aquella informació. Oh, avui no tinc assaig.
1: Home, Elisenda,
0: no, no siguis cutre, no li
1: digui. Pareu aquí, no. M'estàs generant necessitat. És que
2: això
1: no,
2: això es fa.
1: No
0: i de sobte, tu no tenies assaig i apareixes a l'assaig de la teva parella allà a ficar-te d'últim cordó, a arrodonir aquella pinya
2: fantàstica.
0: I si
2: fantàstica. Ho fas bé del tot, portes una faixeta petita per dir, jo vinc aquí, però vinc a sumar.
0: A suar. A suar i a sumar amb tu.
1: Jo us ho dic en sèrio, que a mi em passa això ara, m'agenollo, eh? Torno a demanar matrimoni qui sigui, eh? És que és molt
0: i
1: bonic, eh?
0: Ara ja us morireu, perquè ja travesso la línia de la intimitat.
1: Et passes aquí, vinga.
0: El massatge, nois i noies, el massatge. Fem una cosa física. A la teva parella crossa potser li ha pujat el seu pes multiplicat per 10 aquell dia. Pots arribar a casa i apreciar el portento físico que tens i fer-li un fotut massatge, si us plau. Eh? Que la cap de crosses es mata per ella i tu ni te la mires?
2: No
0: m'assigueu cutres. Massatge, nois.
2: Detalls, els detalls, que són els detalls. Ja amb està. Això ja ho arregles tu.
1: Jo trobo que és romanticisme pur. Jo, de veritat, si a partir d'ara, amb aquest manual, la gent no comença a menjar-se la boca en públic i a penjar fotos...
0: Jo et deixo els castells.
1: Deixem de fer aquest programa.
2: Jo no vull dir res, però si algú escolta tots els programes des de la primera temporada fins ara, ara mateix té la millor relació del món, perquè l'hem ensenyat a lligar, a com deixar-ho, a com tornar...
0: Que jo, després de fer aquesta secció, a mi no em funciona cap dels consells que us he donat, però bueno... Jo sé que a algú li funciona.
2: Poder no els estàs aplicant del tot bé?
0: No entrarem en aquest, en aquest jardí. D'acord?
1: Te aconsejos vendo que pa mi no tengo. Jo només us dic que el meu home és fisioterapeuta. I de massatges...
2: I te fa bueno,
0: passem a la següent secció.

0: Com que ja ens està... Sí. Havíem passat del romanticisme a arruïnar-nos els pròxims 10 anys.
1: Se'ns en va de les mans tot sempre, saps? Tenim aquest do.
0: Sí, com el temps d'aquest programa, perquè ja estem tardíssim. Joel, manual de supervivència per Santa Tecla.

0: Arriba la setmana de les tres reines de les festes de Catalunya i la grossa de totes a Tarragona és Santa Tecla. Per tant, avui us faig un manual ràpid picadet de com fer-ho per Santa Tecla i no morir al l'intent. Pas número 1, accepta un nou, veuràs tot. Ara estàs en aquell moment que tu agafes el programa, t'il·lusiones, jo aquest any ho aprofito, estaré aquí, estaré allà, concert, castells... No. No passaràs només una estona. A Santa Tecla, una estona pot començar a les 7 de la tarda i acabar amb... Vés a saber com. Per tant, sintetitza. Marca 3 coses imprescindibles al dia. Si en fas 2, et pots donar per satisfet. Pas número 2. Calçat és estratègic totalment. Això no és el Coachella. Avui no volem patir de moda. Santa Tecla és un entorn hostil. Carrers de pedra, aglomeracions, cerveses que misteriosament apareixen al terra. I aquelles persones que et trepitja sense voler, però ho fa amb una sabata que sembla una armadura medieval. Porta bambes. Bambes còmodes. Sabates boniques a la bossa. Com a molt, una foto i a la bossa.
1: Aquí a Tarragona crec que li diuen quecs, a vegades.
2: Quecs.
0: Quecs, també. Alpargates. Algo còmode. Una recomanació. No estreneu calçat. Si ho feu...
2: Fallagata.
0: Clar, perquè acabareu fent com si haguéssiu fet la baixada dels pilars, però de genolls. Número 3. Estudia els teus amics o amigues, amics i amigues, perquè el teu grup el podràs dividir en 4 persones.
2: A veure, quins som nosaltres?
0: Hi ha l'organitzador. A les 8 ens trobem aquí, a les 9 anem allà, a les 11... Aquest pobret innocent encara creu que la gent arriba puntual.
1: Sóc jo, eh? Sí, els ho dic, sí.
0: Tenim el desaparegut o desapareguda. Diu que va al lavabo i reapareix l'endemà a les 6 de la tarda amb samarreta diferent i no sap on ha estat.
1: Sí, sabríem identificar-lo. Sí, és més elisenda, correcte.
0: Número 3, l'expert en logística porta aigua, Kleenex, bateria externa, entrepà i fins i tot un desfibrilador.
1: El Joel.
0: Totalment. I hi ha una persona que a la 1 de la matinada diu, va, anem a fer l'última. Aquesta persona no és el teu amic, és una prova enviada per Santa Tecla.
2: Alba, Esteve i Judit, en Lloram.
1: Total.
2: Ja està, tanquem.
0: Pas número 4, i molt important, que és l'art de trobar-se. Dir ens veiem a plaça durant Santa Tecla és com dir ens trobem a internet. Quina plaça, a quin punt, a quina hora i en quin univers paral·lel. Una tècnica professional és establir un punt de trobada molt concret a la cantonada del carrer, al bar tal, on sigui. Tot i així, fallareu. Però almenys fallareu amb un pla. I sobretot, si no hi ha cobertura, no entreu en pànic. Seguiu el soroll de les gralles. Sempre hi ha algú que coneix algú, que sap d'algú, que sap on és tothom.
2: I a sobre s'han liat tots entre tots.
0: Pas número 5. És bastant important gestionar la bateria del mòbil. Però per què ho dic això? Perquè té 3 funcions vitals. Trobar els amics, saber què està passant i demostrar que hi eres. Però hi ha una norma. No graveu tot el concert amb el braç en l'aire perquè ningú, absolutament ningú, revisarà demà 43 vídeos verticals on només se sent uo-o i es veu el clatell d'un desconegut. Graveu un moment, feu una foto, envieu un missatge important, una nota de veu d'amor romanticona per dir et trobo a faltar.
2: On ets?
0: Exacte. I ja està.
1: Vinc a fer-te un morreig.
2: Exacte. Sindicat del morreig, vota a favor de tenir bateria al mòbil.
0: Pas número 6. És bastant fàcil i és el protocol del seguici. Quan veieu que arriba el seguici, no intenteu travessar pel mig com si anéssiu tard del bus. No és una rotonda, és un moment solemne, popular i meravellós. Feu-vos a un costat, deixeu passar, mireu les bèsties, el foc, la música i les figures, canteu l'Emperit de Penfort i passeu-vos-ho molt bé, però deixeu que la gent disfruti. I el pas final, gaudeix sense competir. No cal ser qui ha anat a més actes, qui ha dormit menys o qui té més anècdotes impossibles. Santa Tecla és per viure-la cadascun a la seva manera, en família, amics, primera fila, des del balcó, ballant, mirant castells o simplement fent una volta. Perquè al final, el millor de la festa és això, trobar-nos tots al carrer, saber que hi som i tenir la sensació de que per uns dies la ciutat funciona amb una energia especial. I si no t'agrada la festa a una plaça, te'n vas a l'altra i arreglat. Així que cuideu-vos, quedeu-vos amb la gent que us faci riure, porteu calçat còmode i sobretot, si algú us diu l'última i marxeu, feu-li cas només si ja és de dia.
3: Se'n van a l'altra banda del món, com marxem sense... Petons, petons, petons, com vull robar els petons, la vida se'm enfon.
2: Se'ns ha colat una música perquè anem a parlar del centenari de l'himne dels xiquets i parla de tot menys de petons. Però molt ràpid, és... no passa res, la disco mòbil a vegades... Està perfecte, Sílvia.
1: He posat jo el número que no tocava ara.
2: Estem fent aquest aclariment perquè després rebrem missatges de xiquets de Tarragona dient per què relacionava els petons amb el nostre himne.
1: Bueno, petons a l'escut.
2: Petons, va.
1: Està tot lligat. Bueno,
2: molt ràpidament.
1: Escolta, què en penseu una mica d'això de tenir himne? Jo crec que era un debat que havíem de tenir, perquè Xiquets de Tarragona va estrenar himne. Té una tornada que és una mica moderna i que s'enganxa.
2: Ens la vam aprendre, però ja no ens
1: en
2: recordem.
1: Però ja no ens en recordem, la vam cantar fins i tot una miqueta. Però he de dir que em va passar el tros inicial el mateix que em passa amb tots els altres himnes. A veure, voleu dir que cal fer algo tan antic i tan solemne?
2: Top 3 paraules que tenen els himnes rococós.
1: Exacte.
2: Amunt, sí? Història i orgull.
0: Molt bé.
2: Tu fas això, després hi poses gralla i enxaneta per dissimular.
1: Helena Gadel, Mariona Escoda,
2: Anna Dibori,
1: Nina...
0: Jo sé, aquesta setmana tinc el problema de la cançó Els Amics de les Arts.
1: Ja. Yeah.
0: Em sembla tan bona que l'altre ho vaig...
2: El món casteller està dividit, eh?
1: En aquesta cançó,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, jo la trobo guapíssima.
2: O la ames o no la ames.
1: Jo he de dir... És
2: a
1: que
2: mi m'ha agradat.
1: Els vaig conèixer. A mi quan una persona em cau bé ja la cançó m'agrada més.
0: Que,
2: no sap separar l'obra de
1: l'artista. No, és que sóc així jo.
0: A mi jo, no sé, entre el vídeo i tal va ser com... Hòstia, que guapo.
2: Sí,
0: que
2: sí. Sí. Dir, mola, mola, mola.
0: I potser defuig una mica d'aquest amunt, història sí. I tal, i m'agrada molt.
1: A mi m'agradaria molt veure un himne així modern d'alguna colla fet per Figaflaues.
2: A Valls no pot ser, perquè Figaflaues se'ls hi va el xiringuito, sí, la meitat de la població. Ah,
0: Jo recomano des d'aquí a la gent que tingui accés a internet que busqui l'himne de Pallagos de Conflent.
2: Oh, és que hi ha moltes colles que tenen himnes i no ho diuen perquè, ojo, l'himne, eh? No direm noms perquè no volem fer mal a ningú.

0: toca Festa Major, toca Misericòrdia, la Mercè i Santa Tecla, el Joel us ho ha dit. Nosaltres repassem molt ràpid tot el que no us podeu perdre.
1: Triplet de reines.
0: Si teniu parella, perdeu-vos algú i demostreu-li que esteu enamorats. Si no en teniu, no cal dissimular.
1: I borregeu-vos pel carrer.
0: Toqueu-ho tot, ja està. Reus, Maria Jaume i senyora Tomasa, després de l'assaig dels xiquets de Reus, sobretot després, no abans. Dissabte, Correfoc i Orquestra Mitjanit per celebrar els 45 anyets dels xiquets de Reus.
2: Efectivament, ens fem grans, tu.
0: Es fan... Molt bé, eh? No sembla que en digueu 45.
2: No, em sembla que sí, en tinguem 15 vegades.
0: Sí, teenagers, molt bé. La Mercè, si us agrada l'aglomeració i la gran ciutat, aquí no som d'això, però hi ha els Amics de les Arts, els Catarres, Esbelana, Maria Jaume, Sexeni, Buos, La Pegatina, bueno, tota la flor i la nata. I Santa Tecla, xulíssim, concert familiar després del primer diumenge, que segur que és el que més de gust ve.
2: Allà, del Francolí.
0: El Francolí.
2: Amb aquella mica de sol que cau allà.
0: Tot ple de nens, eh? Xiula i rigui per xics.
2: Mira que són dos grupazos, eh? Perquè ho fan molt guai, però... Sí.
0: I si sou més d'arrossegar-vos allà on us porti la multitud, doncs Festa Matalassera del primer diumenge. I tothom sap que si a la Jove li va bé també obren el local.
2: Sí.
0: El que passa que no ho posen al programa per prudència.
2: I si, vols fer una excursió, te'n puges a Sant Pere i Sant Pau i també fan festa.
0: Sí. Pues perfecte. Ah, i assaig fan, pobres.
2: Hòstia, veritat.
0: Ah, sí. Sempre, sempre els hi toca.
2: Bueno, també s'ho posen ells mateixos, eh?
0: Bueno, sí, sí. De res.
1: Ens trobem d'aquí 15 dies per fer la prèvia del concurs de castells.
0: Ai, mare de Déu, santíssima. Si ja hem derrapat avui, imagina de quan quedi no rep el concurs. Ja ens ho trobarem. Gràcies, Sílvia García, al control tècnic. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
1: Això sí, fets. Que la paraula està a la comunicació plena.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Bona nit. Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Tens alguna cosa a dir?
0: 972 51 12 68.
2: Digues la teva i t'escoltarem.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Jo els dic que a mi personalment no m'agrada, però insisteixo, no és un problema que estiguem veient als carrers. Hi ha molts problemes, eh? Ens hem de concentrar en molts problemes. Però de veritat ens hem de concentrar en la burca. Jo no ho crec.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir.
9: A Ràdio Vila!

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada. Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
1: Es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Ens ho explica la Montse Camps.
2: Montserrat Marcet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són tres de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
3: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
2: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
3: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
2: I la tesi final del llibre és clara.
3: Penso que és important ara que en aquests moments a Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten, és que no vaig poder anar a escola.
2: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i en pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.
4: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
5: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
6: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Xica, tica i ballarica.
2: Què diu el carrer? Sabran dir quina és la paraula correcta dels següents barbarismes? Comencem. Hevilla.
3: No sé ni el que...
2: Això...
3: Ah, la hevilla del cinturón.
2: Ferradura? No. Tens a la punta de la llengua, ja ho sé.
4: Cibella.
5: Cibella.
2: Molt bé. I villancico? Que t'has quedat amb la boca oberta.
6: Nadalenca?
7: Una cantata de Nadal, ai.
3: Nadala.
2: Nadala,
6: Nadala.
8: I quina me'n podeu cantar, aviam?
9: Ara ve Nadal, matarem el gall.
10: I a la tia Pepa li donarem un tall.
2: Xirriar?
4: Ui.
11: És que no sé ni què vol dir en castellà, sincerament. Algú et toca els collons.
4: No ho sé, m'es diria en català.
2: Com xirria, aquest barbarisme.
11: Molest.
2: Molest.
4: Grimar?
3: Es que esgrinyolar.
2: Grinyolat, eh? I una babussa. Oh, jo aquesta la sé.
3: Ah, sí, ho sabia.
2: Ho sabia.
4: Ai, sucia i asquerosa.
3: Ja ho lluc. No.
11: La saps.
2: Llimac.
4: Molt bé.
2: Pavo. El pavo.
11: Espera.
2: Pere, pavo.
11: No.
4: Espera, que no ho sé, tu ho saps? Gallindi.
2: Gallindi? Quina nota es posen?
12: Un aprovat. Sí, un 6.
2: Un 6, te'n vas?
12: Sí.
4: Jo crec que suficient i venga.
2: No,
4: ja està.
2: No vas.
12: 8,6.
3: Sí, 8,6. Un 6,5, un 7,
2: Un 5. Jo les aprovo, per això.
4: Gràcies, reina.
2: Hem fet ja tants barbarismes, però ara us en diré un de nou. Això són les postres, no els postres. Déu-n'hi-do. No pas.

0: Notícies en xarxa.
1: El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, creu que caldria impulsar algun tipus d'ajuda universal per fill a càrrec per tal de reduir la pobresa infantil. També ha explicat que es troben casos de famílies que renuncien a la tutela dels seus fills per actituds violentes, una problemàtica que no és nova ni habitual, però que passa.
2: Moltes vegades nosaltres rebem trucades dels hospitals on hi ha nois i noies, sobretot nois, que per una qüestió de salut mental o per un TEA molt agressiu, els pares diuen que no l'aniran a buscar i que per tant vagi l'administració a buscar-lo. O sigui, aquestes coses passen i han passat sempre. I en la meva època de secretari general, que era jo qui signava les entrades o no a les cases per fer retirades de tutela, te n'adones de quina és la realitat que probablement no coneixem, no? I que a Catalunya passa.
1: Sobre els dos joves ingressats en un centre de menors a Manresa per homicidi, Moreno ha assegurat que en aquest cas van intervenir els serveis socials i la justícia juvenil, però una decisió judicial els va deixar al carrer. També ha parlat dels canvis impulsats a l'antiga DGAIA. Ha també destacat que l'actual direcció general ja no gestiona prestacions per joves extutelats i que a finals d'any les empreses investigades per irregularitats deixaran de fer el servei i ho assumirà directament al seu departament.
3: Agència Catalana de Notícies.

0: Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb La Meva Gestoria, sí.
1: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Gestors.cat

0: Quan s'apropa la Setmana Santa, al taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
1: Allà on bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot, i uns cavallets molt més còmodes.
2: La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
0: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
2: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també, doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar, doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja, posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo, doncs, treballar i preservar, doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura, doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar als gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també, doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar, doncs, més tot el que havíem estudiat, i ho vam aplicar, doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem, doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent, doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, nosaltres hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i, vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
0: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar dos anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
2: Vam començar, doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent cos de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això, anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passa Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants, també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet que es belluga, llavors vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això, qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i bueno,
3: al final... La boca orella, no?
2: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027, per tant realment és com... Anem a dos anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
0: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
2: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
0: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Coll de Jou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
2: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien, però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa

0: estudiar això. Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia, la química, però més que la química, més la química que la biologia, perdó, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas no estan doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs amb el tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar fent, d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allà és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
1: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
0: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de l'originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarela, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarela, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
1: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
0: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent, la feina més explosiva. La feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines, que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula, perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment,

0: cites ètiques, morals també, modernes.
1: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
0: Com a cos també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors doncs, de fora, també vaig tenir un mestre doncs, tallista que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno. I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
2: Així que d'almenys no ho heu de
0: dir. Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència de, del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans de que es morís, que no ho expliqués, bon, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
1: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
0: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua? No, perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques? Clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI. Però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o urbanistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Nosaltres, molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per nosaltres. La nostra feina, ja et dic, pot evolucionar, pot canviar, vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures, o sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar. Que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
1: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i com tan sovint també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Feste della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa, a Vila Sacra. Sensacional.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local. Ah.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
4: Què passa?
5: Quan sortíem del bar amb l'Àlex i el Pau, un grup els ha començat a dir de tot perquè s'han fet un petó.
6: Les persones LGBTI+ i les seves famílies tenen a la seva disposició la xarxa SAI, un servei integral que compta amb més de 112 punts d'informació i acompanyament distribuïts pel territori. En cas de patir qualsevol tipus de discriminació o agressió o ser-ne testimoni, adreceu-vos a la xarxa SAI. També podeu trucar al 112 o presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Estimar i ser com vulguis és un dret humà i garantir-ho és responsabilitat de tothom. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Profe.com. Som la primera acadèmia de classes online que garantitza l'èxit acadèmic des de l'ESO fins al batxillerat.
8: Gràcies a la combinació única de tecnologia i professors experts, els estudiants superen les assignatures més complexes i avancen amb seguretat durant el curs.
7: Confia en Profe.com per a guiar el teu fill cap a l'èxit acadèmic. Entra ara a Profe.com i demana la teva assessoria gratuïta.
9: Pensa en un producte.
10: Hi ha un lloc on ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà.
11: Molt més atractiva, molt més emocional. Tenim un bon aparador a l'Empordà que no ho teníem.